0: ¿Cómo estás, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
1: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
0: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: joven que plancha cantando. Las curiosas frases de Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer amb diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'ha recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Sí, es Belinda. ¡Qué linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toni Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it, no creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa d'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola, Albert, avui, remenant els meus discos antics, he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els cocos. Gràcies pel programa. Una abraçada, Albert. Doncs, I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Demis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melancoliós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live Aphrodite Time. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó de...

Tinc, cariño. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol. Tothom recorda com la pel·lícula del dia de la marmota. El pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però al compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, eh? J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació? Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill. I amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

bottles of wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
3: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
2: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
4: Senyor Artur Mas, què tal?
5: Molt bé, home, molt bé.
4: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
5: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
4: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
5: sí,
4: Laura Anmeri.
5: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
4: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
5: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
4: Però per lògic, dins, no? Les idees...
5: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
4: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
5: A vosaltres.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt.

albertfruitosa@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia, així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: Llautó a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també... Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però... pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police. Hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta. Can you hear me?

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no és la d'aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera?
1: Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
2: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
1: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
2: No,
1: jo tampoc.
2: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
1: Les imatges que han sortit al Nodo.
2: Sí, és que
1: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
2: Sí. Ah, sí? Però me'n recordo d'això. Sí que m'hi hauria d'anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que el recordo molt, molt.
1: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
2: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
1: I et sents privilegiat, eh?
2: Una mica sí.
1: Clar,
2: no
1: sí,
2: diguem gaire, per si de cas.
1: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
2: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papatanasio, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: Més o menys, eh? Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
1: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

Teatro ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat, com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després li vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica. Però bueno, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar i també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda, o sigui, ell estava allà però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altres temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de la Seu Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607 700 012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí. Al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs. Vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin. Els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres, doncs, tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que, a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que a vegades també poden ser voladores i, per tant, hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i, sobretot, el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, Hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades els containers, i som dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegueram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no ens hem de tractar com si fossin altres tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues, donaré un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607 700 012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Així que jo, sobretot, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
0: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continuem la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai Portaveus de la temporada, analitzant l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca, també analitzant el darrer any de legislatura i també doncs, la mirada posada en les eleccions del mes de maig del 2027. Avui ens acompanya Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi, a tots i a totes que ens escolteu per la ràdio.
0: Doncs cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, fent balanç d'aquest últim any, del tercer any de legislatura, per part del Partit Popular. Quin és el balanç o com valora aquest darrer any?
3: Bueno, la valoración para nosotros es positiva, todo y que podía mejorar bastante, pero estando en la oposición entendemos que podemos llegar hasta donde nos dejan. Si por nosotros fuera, pues seguramente haríamos más cosas y tendríamos una valoración aún más positiva. En cuanto a lo que es el trabajo, pues es el habitual, quizás ahora más movimiento, estamos más cerca de las elecciones y por lo tanto hay mucho más noticiario en la ciudad que al principio de la legislatura, pero bueno, al final nuestra valoración es bastante positiva.
0: I dels tres anys, del còmput global d'aquests tres últims anys...
3: Bueno, viene a ser un resumen. Nosotros hemos apostado por hacernos notar, porque lleguen nuestras solicitudes y lo que nos piden a través de nuestras carpas, de redes sociales, del tú a tú, que llegue al ayuntamiento, ya sea a través de moción o ya sea a través de pregunta. Y ese trabajo lo llevamos haciendo desde hace tres años hasta el día de hoy. Por lo tanto, en ese aspecto, bien, nosotros queremos que al final pues la gente tenga lo que necesita y si nosotros somos su altavoz, pues bienvenido sea.
0: Es queda un any per les eleccions municipals del 2027. Com es presenta aquest pròxim any? Aquesta que començarà al setembre, encara ens queda el ple del mes de juliol per tancar, diguéssim, l'any polític. Al setembre tornem a reprendre el que serà l'últim any de la legislatura. Com ho entoma en aquest cas el Partit Popular?
3: Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i com vam comentar la passada entrevista, tenim ganes ja de que arribin eleccions, de que també la cosa es calmi una mica en quant a posar-ho tot potes en l'aire amb aquestes obres, remodelacions i tot el que no han fet en tres anys que vulguin fer aquest últim any. Llavors, un cop passin les eleccions, sigui el resultat que sigui, com a mínim, la població podrà estar més tranquil·la perquè no tenim tot el poble aixecat, no? Que és el que està passant últimament, perquè clar, se'ls hi acaba el temps i per tant tot allò que havien d'anar fent durant aquests quatre anys ho han deixat per l'últim any, no? I això ho estem patint com a ciutadans.
0: Si haguéssim de resumir aquesta legislatura amb un titular, de moment amb quin titular ens quedaria?
3: De què em preguntes? De com ho vivim nosaltres com a Partit Popular, com veiem la ciutat?
0: En general.
3: En general. És una, per nosaltres, ha estat una tornada al que seria la vida política i, per tant, emocionats i contents, perquè ha estat tornar després de quatre anys de no ser-hi. Creiem que hem evolucionat moltíssim des de que vam entrar el 2023 fins a dia d'avui i esperem continuar evolucionant. És veritat que la gent cada vegada doncs, tenim més visualitzacions, parlo de xarxes perquè és el que és més comú a l'hora d'expressar per la ràdio, no? Però també és veritat que la gent doncs, et reconeix més, et para, et pregunta, Això és l'únic de la política, el tu a tu, que puguin preguntar, que puguin dir-te què és el que necessiten, que tu puguis doncs, portar-ho a l'Ajuntament, indicar cap a on podrien anar o fer tot l'esforç que puguem perquè ho aconsegueixin, no?

0: Ja han fet una remodelació i han arreglat aquest passeig al Parlament. Casualitat de que ho demanem, ens diguin que no i al cap de 4 dies ho estiguin fent. Bueno, com a mínim ho estan fent, que és que al final per nosaltres el reconeixement que ens queda és, bueno, si aquest govern fa a cop de denúncia, doncs denunciem-ho. És a dir, demanem lo d'avinguda del Parlament, s'arregla. Demanem que s'ampliï el pàrquing del Josep Pla, que es faci l'asfalt. Ara ja a l'últim ple es va aprovar una partida per a poder asfaltar el pàrquing del Pla. És a dir, per exemple, les clavegueres que estaven atascades allà al Palau, que van fer una denúncia, doncs al cap de la setmana estava buida, estava neta. Doncs escolta, fem-ho d'aquesta manera. Lamentablement no podem fer-ho d'una altra manera, perquè quan es tracta de fer propostes al ple, que és com ens demanen, fer mocions, o ens recriminen que no presentem o demanem coses, quan les demanem ens diuen que no. Bueno, si al cap de dues setmanes ho fan ells, pues que estigui fet. Al cap i a la fi nosaltres el que demanem és algo que ens demanen els veïns i que estem contents que es faci. Nosaltres no ho podem fer perquè estem a l'oposició, però si som el precursor de que ho facin, doncs millor que millor.
1: Creu que avui en dia Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que ara fa 3 anys?
0: Millor depèn de com ho miris. És a dir, millor perquè s'estan arreglant coses? Sí. Millor perquè està tot ple d'obres? No. Millor perquè tenim millor seguretat? Doncs no. Per què? Perquè tenim moltes càmeres, sobretot aquest anell de seguretat que va molt bé per si entra algun vehicle que ha estat sostret o que està implicat en algun delicte, però quan la gent pateixen robatoris al cotxe dintre d'un pàrquing, o sigui, el pàrquing públic, i tens una càmera, doncs no serveix de res. Per tant, creiem que aquestes càmeres han de tenir la doble funció. No només per regular i per veure el tràfic que hi ha i si hi ha aparcaments lliures o no, sinó també doncs, quan hi ha aquests robatoris, doncs, que es puguin recollir les imatges per fer la denúncia.
1: Una altra pregunta que també estem fent aquests dies en els diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència al plenari municipal, amb aquesta ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, és quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines continuen sent les seves grans assignatures pendents?
0: Per mi Sant Andreu, principalment, crec que el punt més fort és la ciutadania. És a dir, els ciutadans de Sant Andreu de la Barca tenen un poder associatiu grandíssim. Vull dir, la gent de Sant Andreu és col·laboradora, és empàtica, li agrada doncs, estar i interessar-se per la vida social, participant en associacions, no les gusta estar en la calle, es decir, vivimos la calle, y por lo tanto yo creo que lo mejor que tiene San Andreu es su vecindario, porque están ahí para todo. Otra de las cosas puntos fuertes que creo yo que tiene San Andreu es la ubicación que tenemos dentro del Baix Llobregat. Sí, somos como territorio somos pequeños, pero tenemos una ubicación privilegiada. Estamos en una salida de la autovía, tenemos un polígono industrial justo a la salida de la autovía, tenemos recursos en cuanto a comunicación de transporte público, tanto en autobús como en tren. La ubicación nuestra es maravillosa. Y creo que no se le está sacando suficiente partido, también te digo. Precisamente yo aquí, uno de los puntos débiles de San Andreu es que no se promocione el polígono industrial. Es decir, que no se ponga al día, que no se asfalte, que no se prepare, que no se den los medios para que puedan implantarse empresas en nuestro polígono industrial, que además de traernos beneficios al municipio, seguramente también traerían trabajo y, por supuesto, todo sería enriquecer lo que es nuestra ciudad. Hay más cosas buenas de San Andreu. Algún punto débil más que yo encuentro es que con el tema del comercio local, y mira que están haciendo un esfuerzo grandísimo porque la AXAP está luchando y con las ferias de primavera y todavía nos cuesta, digamos, darle el valor que tiene que te atiendan de forma personal y no por internet, que al final no tienes a nadie a quien preguntar ni nadie que te dé una respuesta ante una reclamación. Y cuesta un poquito más. Pero, por la norma general, yo creo que el comercio de San Andreu de la Barca vale la pena visitarlo, vale la pena dejarnos el dinero aquí y ahorrarnos el tener luego problemas cuando tienes un interlocutor que te puede facilitar la compra, orientarte y que además es de aquí, del pueblo, y hem de fer poble.
1: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, com ara vostè apuntava, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació molt més urgent a Sant Andreu de la Barca? comarca.

0: el grup Los Sobraos, que també han protagonitzat una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada, concretament arran del concert que van oferir a Sant Andreu de la Barca a motiu de la Fira de la Primavera 2026. Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
3: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.

0: mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
1: Això el 59, eh?
0: El 59,
1: si van disparar un petardo per sí. veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
0: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
1: Devia ser una cosa molt vetusta, no? Molt...
0: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
1: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar en el fons la fotografia digital.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
0: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
1: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
0: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, no eren no era un Windows.
1: Ja. Més eren fet per això, eren ad-hoc, diguem. Sí.
0: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
1: Sense persones, això eren sí. només mecàniques, diguem.
0: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penyes segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
1: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
0: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
1: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
0: Sí, sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
1: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
0: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
1: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
0: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no?, la que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és Phil Collins, que aquest és un altre, que és
1: el que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
0: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
1: No sé.
0: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
1: Ho tens a tocar
0: i tu no baixaràs.
1: Punyeta, eh? Quin greu.
0: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11,
1: L'11.
0: N'hi van haver 10, abans.
1: Sí.
0: N'hi van haver 10.
1: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
0: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, en pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
1: A veure...
0: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
1: Ah, mira, veus?
0: Sí.
1: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
0: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
1: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
0: No, mira, anar m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
1: Vas fent la piqueta i anar
0: fent,
1: sí, home.
0: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a

0: La Lluna, avui en dia, és factible, no és factible, perquè, és clar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
1: Sí, sí.
0: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
1: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
0: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. Uh-huh. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith, i Harrison
1: o sigui que
0: Smith
1: sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, a part d'astronautes sí. Que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11, eh?
0: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica doncs, com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
1: A veure.
0: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
1: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
0: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
1: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això, de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
0: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
1: Ai, quasi bé, eh?
0: I era, no, però ja era això, era el que volien
1: fer.
0: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
1: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
0: Sí.
1: Una mica té a veure amb això.
0: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
1: Sí.
0: És a dir, són coses que es veien, que
1: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més pel preu que pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
0: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna. O sigui,
1: per tant,
0: hi són.
1: La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no?
0: Sí,
1: que farà
0: unes
1: fotos que, curiosament... Bueno,
0: és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
1: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tots aquests dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
0: Una mica. I esclar, l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant.
1: Mica...
0: I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
1: No. I mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
0: cas. I els hi convenia.
1: Eren els primers que... Sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada d'entrada una mica el nostre convidat resident també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
2: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar una llança, en favor dels biòlegs. Sí que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart. Gràcies a Ridley Scott, per tant.
1: Sí, és veritat.
0: Jo, que a favor dels biòlegs, et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
2: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
1: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
2: Sí.
1: Veus? Fixa't.
0: És un problema,
1: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
2: L'important és embrutar coses.
1: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns-ho això una mica.
2: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
1: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
2: Sí.
0: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
1: Apassionant.
2: Sí. No arriben mai, perquè a correus, bueno, té un problema amb el carter, però passarà.
0: El dia que les rebis, veuràs.
2: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
1: Però què, massa gros, què vol dir massa gros?
2: Massa gros, molt gros, molt.
1: Molt gros. Una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
2: Sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
1: Ah, ep. Que és una... Perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi,
0: la
1: pot
0: 17,
1: ser?
0: La 17, sí, ja no sabré. No
1: la 17 o la 18, eh? Més,
0: però jo diré que a la 20 no van arribar,
2: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
1: Ah, aquí hi havia consens.
2: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
1: Val.
2: Tot això...
0: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
2: Sí.
1: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
2: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
1: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem,
2: Sí.
1: D'aquesta pareidòlia que van dir, però això s'assemblava i tal,
2: sí.
1: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
2: Sí, això
1: és mentida.
2: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
1: Ah, ojo!
0: Oh.
1: Mira,
0: sí. Ostres, el van trobar.
2: Sí.
1: El van trobar, i el tio llarg, ho explica.
2: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
1: O sigui, fora de la nau, vols dir que va sortir.
2: Sí, vull dir que és un personatge real històric, i una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no trobo mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
0: Femení.
2: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
1: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
2: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, ell es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada. Sí, això, amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, a Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
1: Sí, home.
2: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spret, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell... Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
1: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
2: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu... No, o sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
1: el que
2: tenia,
1: no
2: tenia
1: ell, o...
2: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat que...
1: Va recollir cable, que es diu, no?
2: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
1: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
0: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer i bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
1: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
1: Sí, home. Prou. Sí, sí.
0: Sòlides.
1: Sí, sí.
0: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
1: Sí, com dit al principi, sí, sí.
0: És un... Amb llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
1: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
0: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
1: Ah, hosti, imagina't, és molt recent.
0: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
1: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
0: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
1: Ah.
0: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
1: Poc o molt la tenen.
0: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí ho refuto tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
1: Ah.
0: Aquests impactes són impossibles a la Terra. No és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. I aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
1: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
0: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del Sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del Sol, com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
1: Sí, correcte.
0: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen
1: per trigonometria, de
0: metres,
1: no?
0: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
1: Ja.
0: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Que sí?
1: Clar.
0: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
1: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament. S'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
0: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
1: No.
0: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu...
1: A veure, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
0: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
1: Ah, veus?
0: Sí.
1: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
0: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. Ah, a més et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí la Terra és blau, per tots els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
1: Clar.
0: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
1: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
0: Sí, i allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
1: Que no n'hi ha.
0: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I fum.
1: Clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. No, correcte.
0: Sí, l'oxigen
1: s'encén. Sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a... Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
0: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
1: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
0: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que els veus amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer... a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
1: Que l'aguanta dreta, efectivament, que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
0: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal, vull dir, no es veuria.
1: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem amb tu un moment, perquè també m'havies comentat comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts, ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: Clar. És molt de temps, realment, 2 minuts en aquell temps. Moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
2: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
1: Segur.
0: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
2: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
0: Sí, sí, hi ha molts nervis.
2: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
2: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
2: Sí.
1: Vale.
0: Quan tothom, tot el món els estava escoltant,
2: Sí.
0: Just en aquell moment.
2: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, pareu un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
1: no?
2: Això, vosaltres.
1: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
2: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
1: sí,
2: que s'emetia a tot el món, ells, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard, i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que si bé et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
1: Estem parlant de l'any 69,
2: Sí, sí. Imagina't, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material. Jo que a vegades que pateixes per si perds l'USB... El que va passar, el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a fer farem uns documentals i unes coses. La NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
2: El material original gravat en SSTV.
1: Clar. D'això. Home, devia estar fet caldo, poter.
2: No el van trobar mai.
1: Ah, hòstia. Clar, llavors a partir d'aquí la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
2: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que no ho hem trobat.
1: O sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, amb no sé quantes, 49 bobines, has dit?
2: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
1: Molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir,
2: Sí, però clar.
1: La qüestió és que els 2 minuts sap que va desaparèixer la comunicació.
2: Sí,
1: que hi va haver un blanc, diguem.
2: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions seus propis arxius. Vull dir que, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar anar, tot això ho va fent Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident de la, algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
2: Sí, sí, sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Schibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí? Encara d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
0: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
1: Que
0: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
0: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
1: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca.
0: Sí. Sí, sí, sí. No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament, amb una precisió de mil·límetres, la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, això... diguem, però amb llum.
0: Això mateix.
1: Un sonar, no?
0: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això. Sí. Està molt bé.
0: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus. Clar. És a dir... Clar, més clar. Clar.
1: Sí, sí. Clar, i això, si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
0: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
0: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador... conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No, no.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
3: Bueno, avui us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de... coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és que així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, sí, sí, és així. Ja està. No té cap diferència més.
1: No, molt bé. Bueno, molt bé, el gran apunt. Vas un apunt de qualitat. Això està molt bé.
3: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és.
1: Clar.
3: Més general.
1: Home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no? Sí.
3: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
0: Si l'escrius amb K, encara més.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... Jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fàcil anar a la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i era evidentment una conya, no? una broma. Però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
3: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt bé fet.
3: No podeu fer bromes.
1: No es pot.
3: Parlem d'invents, parlant de la Lluna, que no han funcionat.
1: Va, Segur que n'hi ha, segur, segur.
3: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
3: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
1: Ah,
3: no, no s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic. Però, bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té 4 duros, sí, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
3: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, va, digues, digues.
0: Fem un crowdfunding.
3: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
3: El nom està guapo.
1: Res a veure amb la Lluna, però vale, molt bé. Davant.
3: Bueno, però el nom està guapo. Sí, això, sí. Bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques.
1: Ah,
3: ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que la gastarà com un matxero, que diuen.
3: No, o sigui, com a gas tu gasta poc. Però, clar,
1: sí.
3: les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
1: Que
3: dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
1: Clar,
3: perquè,
2: no. Què pot sortir malament?
3: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
1: Fa de mal fer.
3: Sí.
1: És impopular, a més.
3: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, sí. Que serà a Houston, sí. Suposo, no sé.
1: Sí.
3: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'enlairament propulsat amb motors convencionals, no? Del qual faria servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts desavantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
3: I es va fer... L'any 53 van prohibir els a fer assajos nuclears, o sigui, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on es donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era una molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
3: que
1: faria explotar...
3: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
3: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur, clar. Pobre home, saps?
3: Però bueno,
1: microbombes, però és clar, és el que dius tu, allà, bueno, sí, allà al mig de Houston, allà al prop, no sé.
2: Era un mal
1: fer.
3: Sí.
1: Crec que la gent, els pobres camperols de perllà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
3: Però, bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
3: pugem a l'ascensor, no?
0: Sí.
3: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
3: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu...
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat,
3: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada,
1: És tremendo, sí. No cal.
3: Però,
1: no cal
3: bueno, com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer,
3: està tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Especial en va,
3: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, sí.
3: Doncs això va ser un projecte de crear un ascensor flotant que doncs et portés a l'espai.
0: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure la curvatura de la Terra.
3: Si no és plana,
2: clar, perquè la Lluna és plana.
0: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
3: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, eh? Fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra. Punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
0: Ficar bueno, d'invitar tot hòstia, sí.
3: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser, sí, no? Sí, sí. Vale.
0: No és mala idea, eh?
3: Ojo, perquè... Ah, no, jo no...
1: Però quin era el plan? Quin era el plan?
3: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable, sí. un cable fins al terra, sí. Fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? Bueno, 35.000, has dit.
0: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient enmig del cap, imagina't.
3: Sí. Doncs, bueno, aquesta us sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea, vale? Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, doncs això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot
3: sí.
1: Això?
3: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: Però és que arriba un muntacàrregues,
3: sí,
1: espaial, allò.
3: Sí.
1: Molt bé.
3: Vale, sí, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
0: Home, sí.
3: Que això es veu...
0: És lleuger, és resistent.
3: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta. I va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni, i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi, la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi la idea, és xula. Això sí.
0: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una... Sí, que això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
3: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
3: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
3: Sí,
1: és un primer pas.
3: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
0: Jo veig que, passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
3: Home, està guapo.
0: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
3: Clar, sí, la putada si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, clar, no. Això sí que acabes fotut.
3: Estàs fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
3: Ah, 4 minuts.
1: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
0: Això ho va fer en Goku, no?
1: Sí, Goku... Sí. Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies. Sí.
2: Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
3: Ah. Camp Nous, sents cap a l'assi. Bona pregunta.
1: Sí. Sí, exacte.
2: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
0: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí.
1: Home, però si ets català...
3: Si ets català o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no ho han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
3: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
3: Sí, de la basura. Embrutar i ja està, ja no deixa merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
3: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
3: exacte.
1: A golf, no?
3: Hi ha un...
0: Ah, sí, és veritat.
3: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb un pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar-vos a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, super èpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
3: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, sí, una mica és això, sí. Però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
3: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado. Bueno,
1: va ser així. Després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
3: Sí,
1: pues
3: ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això.
1: Sí, sí,
3: vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
1: Bueno, però això...
0: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
3: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
3: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
3: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
3: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no?
3: La de l'Apolo 11 va caure. Bueno, sí que hi és, però està a terra.
1: I és, però va caure a terra.
3: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig aquí, eh?
3: Sí.
0: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Va, exacte.
3: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà, perquè portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi ha tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
3: Doncs allò es va deixar allà.
1: Sí, sí.
3: I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
1: 96 bosses, eh?
3: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare
3: de Déu. De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
0: Hòstia, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
2: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
0: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno... Escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làser reflectors són difícils de falsejar, fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música esclar de Giuseppe Verdi i llibret en Itàlia de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment, Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre

On veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena els criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

importante. Ho atteso troppo.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en la escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícul al vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff al seu confortable racó bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix baríton Bill Interfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio.

L'atac de seguit es presenta fort amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

0: El segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sergeant Falstaff.
1: Sous

0: El tercer reacte del Falstaff de Verdi es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensur i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix va anirar a la parella com a marit i muller. Al segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó, del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i atès que aquest diumenge vinent, dia 19, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font de la Roda tenim ballada de sardanes en viu i en directe amb la cobla Ciutat de Terrassa, doncs programem, per encetar el programa d'avui, la sardana del mestre Bosch, que porta per títol La Font de la Roda. La plaça de la Font de Sant Andreu de la Barca, on hi ha l'antiga Font de la Roda, és el lloc on habitualment es fan les audicions de sardanes. Va ser estrenada per la Cobla Mediterrània el 6 de setembre de l'any 2009, al costat de la mateixa font. Ens l'interpreta la Cobla Els Mongrins i us saludem ben cordialment. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I hem encetat el programa d'avui amb la sardana del Mestre Bosch, titulada La plaça del Castell, magníficament interpretada per la Cobla Els Montgrins. Bé, avui us posarem per primera vegada, per tant, és un recopilatori d'estrena, un dels discos que formen part de la nissaga de Fonoteca de Cobla, que es van empescar els de la Cobla Ciutat de Girona, de compositors gironins, pràcticament tots desapareguts i fins i tot oblidats. És el cas de, del programa d'avui, on tindrem a l'Olotí Joan Prat i Forja i Forga, perdó, que ens interpretarà a la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció d'Esteve Melero un bon grapat de sardanes pràcticament desconegudes i que no es havien enregistrat. Violoncel·lista, volem dir, germà de Miquel Prat i Forga, forma part de la prestigiosa orquestra Pau Casals i del Gran Teatre del Liceu, i visqué una carrera musical activa mai no apartada de les influències del gran mestre. S'instal·là definitivament a Olot l'any 1953 i exercí una poderosa influència musical amb la formació de Quartet de Corda Olot i la renaixença de l'Associació de Música d'Olot. Havia estat també director de l'Escola Municipal de Música d'Olot i representant de diverses emissores radiofòniques. Com a compositor, cultivà preferentment la música per a quinquet de corda i cobla. La primera de les sardanes és una sardana per a dues cobles. Porta per títol A Sadurní Brunet.

La primera de les sardanes que ens ha ofert la Cobla Ciutat de Girona, dirigida per Eugeni Molero en aquell temps, són del compositor Joan Prat i Forga, nascut a Olot l'any 1897 i traspassat també a Olot l'any 1971. Com diu el seu director, Esteve Molero, les sardanes de Joan Prat i Forga són inspirades i ben elaborades tècnicament. La sardana que ve a continuació, que porta per títol Flor de Muguet, la podríem catalogar, com diu el director, que és una sardana més aviat de caire popular, tot i que també n'hi ha de cambrístiques, de concertants i fins i tot de programàtiques. Ara, però, anem per aquesta sardana de caire popular. Flor de Muguet.

aquesta sardana que ens acaba d'oferir la Cobla Ciutat de Girona, Flor de Muguet, la va escriure el mestre Joan Prat Forga l'any 1965. L'any següent, l'any 1966, la sardana que tot seguit ens interpretarà la Cobla Ciutat de Girona és una sardana que va ser premiada a Girona. Escrita, com deia, l'any 1966 i estrenada també a Girona, premiada, vull dir, la sardana porta per títol Sant Pere de Galligants.

aquesta sardana que ens acaba d'oferir la Cobla Ciutat de Girona, Alegre Primavera, es creu que va ser composta o estrenada l'any 1960, però en tot cas figura com a interrogant, al igual que la sardana que tot seguit ens oferirà la Cobla, que porta per títol La Fira de Sant Lluc. També es considera que és de l'any 1960, però també està amb interrogant. Per tant, no està confirmat. Seguim, doncs, amb la Cobla Ciutat de Girona amb sardanes del compositor d'Olot, Joan Prat Forga. Ara, tot seguit, La Fira de Sant Lluc.

0: Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim amb sardanes interpretades per la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció del director d'aleshores, Esteve Malero, que va substituir el malaurat Jesús Ventura, que ens va deixar prematurament, doncs amb sardanes de compositors gironins dintre del cicle de fonoteca de Cobla. És a dir, gratar i escarbar dins dels arxius musicals peces i sardanes de compositors ja traspassats i que ja pràcticament no es programen. Joan Prat Forga, de qui avui estem escoltant les seves sardanes, seguidament la sardana que porta per títol Vell Vespre, que està escrita l'any 1965.

un any abans de que ens deixés el mestre Joan Prat, va escriure la sardana que tot seguit ens oferirà la cobla Ciutat de Girona. Solista gironí, aquest és el títol de la sardana, fou escrita l'any 1970. Ens farà una recreació el tiple solista de la cobla Ciutat de Girona, David Plans.

Seguim ara amb una sardana que porta per títol El Puig del Roser. Ja no perdem pistonada, ja som camí de la recta final. El Puig del Roser, sardana, com totes les que avui estem escoltant, del compositor d'Olot, Joan Prat i Forga. Ens l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Festes de Girona. Aquesta també va ser una de les sardanes premiades a Girona l'any 1967.

Tot seguit, la sardana que ve a continuació és de les que el seu director, Esteve Molero, la qualifica com de programàtica. Porta per títol El Nunci d'Olot.

La darrera sardana que ens oferirà la Cobla Ciutat de Girona porta per títol Diàleg, i és del mestre Joan Prat i Forga, i amb aquesta sardana us diem adeu-siau fins dimarts que ve, si Déu vol. Que tingueu molt bon cap de setmana sardanista. Adeu-siau a tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla o amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carrer d'allà. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carrer tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, Agents Rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència.
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no?, sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un bon dia. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només
1: molts
0: per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics, després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat.

0: recollirà avui la participació, que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts a, tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura vaja de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, als oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per Vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 8:45? El Marc és, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i per tant això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que com quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa ja, no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, a l'Ampolla. Aquí aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre també, però en definitiva seran núvols que, mirant cap a l'horitzó, hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà, no? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Jaureguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Jaureguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat o bé Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a la P7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt

0: constants fent passades, tant els companys i companyes de Mossos d'Esquadra com els nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi a l'AP7 i també a la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
1: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
2: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
1: Jo sí, jo no em mouré pas.
2: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
1: Sobretot el turó de Can Mates, que és un punt elevadet, però bé, a veure
2: escolta,
1: quanta gent hi ha.
2: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa.
1: Exacte,
2: clar que sí.
1: Sí.
2: Es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
1: Efectivament.
2: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat. Moltes gràcies, companya. Bon dia.
1: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
2: I Girona també estan una mica, que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Però és protagonista, l'eclipsi també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
3: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
2: Ah, no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
3: No.
2: A Burgos.
3: De Silos.
2: Sí, m'havies espantat.
3: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sí, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
4: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
3: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
3: Que vagi molt bé.
2: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
5: Molt bon dia a tots.
2: Sí, que ho organitzen cosetes a L'Escala, eh?
5: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a L'Escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent. Acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de L'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de creuers Mare Nostrum.
6: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple i ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
7: Tan bon vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i, en veritat, vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
5: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
2: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'Escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'Escala.
5: A vosaltres, que vagi.
2: Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per veure l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
8: Bon dia, Núria.
2: L'Arnau Vilà, avui des d'Emun, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi també en terres lleidatanes i ahir vau tenir visita presidencial.
8: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats. Important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana, doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
9: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials, per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
8: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però, Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apolo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
2: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
8: Seguirem, Núria, que vagi bé.
2: Fins ara, Arnau.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Walking on Sunshine. Anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
11: Bon dia, Núria.
2: Quin ambient, hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no? Tota per veure.
11: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol. Sí. És a dir, que Exacte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja va amb barret, Núria?
2: No és només, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, o qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
11: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
2: Sí, d'algú... Pep, no te'n vagis de les rabres.
11: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
2: Que a més li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
11: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
2: I a més de casa, i a més de casa, que és de Terres Tarragonines.
11: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador o per allà o a punt d'anar-hi,
2: Va, que el saludem.
11: Joan Anton Català.
2: Joan Anton, bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Et veurem aquesta nit a la tele,
12: A veure, si tot va bé, sí.
2: T'han fitxat per ajudar les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
11: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
12: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més, si no, de moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí en Posta, abans d'anar al Trabucador, hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
11: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també ho has explicat, t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien des del Parc Astronòmic de Prades que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, mulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
12: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món, que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica sí que farà fotografies, i òbviament aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzerosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament, això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
2: Pep, jo de totes les 1000 entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu,
12: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
2: està. Ja està.
12: Ets sensible,
2: exactament.
12: És immediat, és dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes, de xocolata, ulleres, en fi, tot el que us podeu imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs, bueno, estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
2: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat, que ho teníem que portar, eh?
12: Sí, és veritat, no ho vam explicar, això, sí.
2: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar?
11: Sí. Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar a hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que n'escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, pels que ja no ho han decidit encara, què si podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que és àmplia?
12: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja, que no és de totalitat. És a dir, ara, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no?, i diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho gaudeixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol era molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí, perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
11: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
2: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dissort, molta merda, no sé si es diu com en el teatre, perquè això no depèn de nosaltres, molta sort i molta emoció en tot cas.
12: Igualment,
2: aquesta nit.
12: Gràcies, Joan Anton, a tots.
2: Abraçada.
12: Tinguem que ens vagi bé, igualment.
2: Pep Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
11: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
2: Fins ara.
10: Obert per vacances.
2: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens ho explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
13: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió, amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
14: On vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria, i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
13: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
14: No és ben bé com un croissant, no? Però l'hem dit el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc és el que és xocolata, diguéssim, ¿vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
8: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i als mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
14: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. Llavors ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè t'ho dic, ara mateix estem desbordats.
8: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Grammy en portarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Grammy també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
14: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
8: Però el Grammy de Forners ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
14: Des del Grammy hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Grammy. Si nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa que va vindre a veure el que és la presentació del croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. Avui hi ha una gran varietat.
8: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
14: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Forners cap a casa.
8: Així, doncs, el Grammy de Forners de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
2: Arnau Vila, Demunt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia.
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat, eh?
1: Hem pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón. Regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, sí, sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paen Cap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons tan màgics, no? I tan especials,
2: és
1: no?
2: El primer que vam pensar, per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipsi, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, les han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà, tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, a l'altura de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial, habilitat d'autobusos.
2: El servei eclipsi. Sí, sí, sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells, tranquil·litat, calma, sobretot, correcte, no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí, sí.
3: sense núvols, anem a viure fluixet per si de cas, no? Sí, es veurà tot, sembla que sé que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic amb bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà
2: sí,
3: ens veurem. Sí. Millor acomiadament impossible, amb els vetus d'amor la sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol Laura. Que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, saps que aquí t'acollim sempre.
4: Ah, doncs mira, m'ho apunto, no està malament. Sí, sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
3: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida. En aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovador l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'Oleoturisme del Molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una oda referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: I més connexions amb companys periodistes. Mira, que els tenim escampats també. Tenim bàsicament periodistes i jugadors de futbol escampats per tot arreu. En aquest cas saludem a Guillermo Ortiz. Ell és periodista a l'Heraldo de Aragón. I sí, la propera connexió es toca a Saragossa. Guillermo Ortiz, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Nosotros bien. ¿Vosotros qué tal por Zaragoza?
1: Bueno, pues la verdad que se está preparando una buena buena. La verdad que se prepara para ver uno de los eventos astronómicos más importantes y es más allá del eclipse, preocupa a las fuerzas de seguridad del Estado la gran afluencia de personas que va a haber, sobre todo pues en la parte de los Monegros donde se ha activado el Plan Comarcal de Protección Civil.
0: Es uno de los puntos más impactantes para verlo, ¿no? Los Monegros, porque claro, es que un descampado total, un desierto. Será fantástico desde ahí.
1: Sí, no, es uno de los sitios que más gente se va a desplazar y eso es lo que preocupa. Y aparte, en plena ola de calor, por mucho que el eclipse sea ya hacia más a la tarde-noche, preocupa que pueda haber problemas derivados de ello. Y bueno, luego también ha habido varios puntos en distintas partes de las provincias de Aragón, sobre todo pues la gente como Jorge Ascón se va a desplazar al observatorio de Jabalambre, en Teruel, que es donde más se va a ver de toda la comunidad autónoma.
0: Pues nos quedamos también con esta imagen, imaginaros, el eclipse en los Monegros y, bueno, en otros sitios de Zaragoza también, o de Aragón. Muchísimas gracias, Guillermo, un abrazo fuerte y que lo disfrutéis mucho esta noche.
1: Mucho.
0: Chao, chao. Clar, en alguns llocs s'afegeix el fet de les ulleres, de la visibilitat, s'afegeix amb la calor, perquè hi ha llocs en què fa calor fins i tot a les 8 del vespre i una calor intensa i poderosa. Doncs vinga, seguirem ara passades les 10, seguirem la ronda de connexions, que ens falta passar per Sòria, encara ens falta connectar amb València i acabarem a les Illes Balears. 3 trucades més per saber com es viurà l'eclipsi més enllà de Catalunya. I a Catalunya encara sí, perquè tenim encara moltes emissores per explicar-nos quina és la seva actualitat o quina serà la seva festassa que faran aquesta nit. En re, en 3 minutets, ens posem en el punt de les 10 del matí. Ara seguim.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roger Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
5: Avui va de ballar a l'espai. T'has preguntat algun cop com seria ballar a l'espai? Doncs jo he viscut aquesta experiència en un somni i encara recordo la sensació que vaig sentir. Vaig tenir un somni tan clar que em semblava molt real. Em trobava en una nau espacial flotant. Els peus no tocaven al terra, el cos no pesava i cada moviment semblava durar una eternitat. Estava completament sola, però no tenia cap mena de por. Només tenia una sensació de llibertat que m'hi sentia molt i molt còmoda. Recordo que sonava de fons una cançó de la Lady Gaga i em vaig posar a ballar. Clar, sense gravetat. Els passos avall perdien el seu pes i el seu ritme habitual. Els salts no acabaven mai. Els girs es feien lents i suaus, com si el temps s'estirés amb cada volta. Només amb un petit impuls podia flotar, girar, deixar-me portar per l'aire, com si el meu cos formés part de l'espai que m'envoltava. Cada moviment era fluid, sense el límit que la gravetat ens imposa. Era com si el meu cos s'hagués convertit en aigua, movent-se sense forma definida però plena de gràcia, i de sobte la nau es va omplir de petites partícules lluminoses, com si estigués envoltada d'estrelles que ballaven amb mi. Vaig continuar ballant una estona més mentre les llums s'anaven apagant lentament, fins que tot va quedar en silenci i fosc. Vaig despertar del somni, tenia una sensació de pau, i quan vaig començar a caminar ho feia com si estigués a l'espai, i va ser en aquell moment que vaig començar a riure de mi mateixa. La reflexió que en trec? Que poderosa és la nostra ment i que important tenir molta imaginació perquè t'ajuda a viure aventures tan despert com adormit. Què et sembla?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carrer tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carrer tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones.
1: La Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport porta les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per Vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'Estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
4: Correcte.
3: I ara te pillem a Sòria.
4: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
3: Ah!
4: Estic a meitat de camí, just.
3: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
4: Bueno, és un poble que es diu Arisa, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
3: D'acord. D'acord, doncs ja.
4: Tenim allà, és el que ens va, bueno, el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un puesto per allà i no hi havia manera.
3: Uh-huh.
4: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
3: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
4: Sí, anem amb, sí, amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
3: Però vaja, que...
4: Allà, però allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
3: D'acord.
4: I estarem allà, sí.
3: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
4: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això, i bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella,
3: sí.
4: I bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent, per això hem marxat d'hora, i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, a l'hora de dinar, vaja.
3: Molt bé, així amb temps...
4: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
3: Ja aneu,
4: el lloc ideal.
3: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
4: Correcte, correcte.
3: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I tres mesos, fa, tres mesos que vol carregar-ho.
4: Sí, sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més rafting i dissabte tenim que anar a fer castell.
3: Sí,
4: que,
3: sí doncs...
4: A Bisbal.
3: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
4: Exacte, i tant.
3: A disfrutar-ho molt.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Pere, una abraçada gràcies. Forta. I bon viatge. Igualment. Aneu en compte,
4: gràcies.
3: Bon viatge.
4: Adéu, adéu.
3: Vinga, i es quedarà un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar. Mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Bon dia. El David és emprenedor.

0: és pla. O sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
1: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'Horta, que vull dir que...
0: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós, perquè és un poble que és limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
1: Que guai.
0: Està molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
0: És la cuna de l'horxata, és la cuna de l'horxata.
1: Ah, molt bé. Doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una horxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament
0: tomaca,
1: de pícnic.
0: Sí.
1: De pícnic totalment, avui, per allà, per terres valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
0: A tot el món, a vosaltres.
1: Una abraçada, gràcies. Són Connexions Llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques fins i tot?
2: Bueno, a tant no he arribat perquè estem de vacances.
1: Clar.
2: Però sí, tot una mica més organitzat. Molt bé. Per poder...
1: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els que us dediqueu a l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
2: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
1: Eivissa normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la. En fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sé si us ha alterat una miqueta, tot això.
2: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
1: Val.
2: Però, clar, ara molt més encara, amb l'eclipsi.
1: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no?, de que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica el relax, no?
2: Sí, una mica setembre, octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
1: Ah.
2: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
1: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé aquesta nit.
2: Gràcies, igualment. Adéu.
1: Doncs bé, el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? Hi són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
3: Bon dia, som aquí.
1: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer i anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
3: Doncs mira, hi ha molta gent que de fet el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
4: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8. Doncs no està malament. Una abraçada.
3: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
5: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
3: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui. Així que res, estarem atents a què passa amb les connexions.

0: Doncs que hi ha al llarg del programa també, i res.
1: Molt bé, doncs així ho farem, estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20, a Barcelona, en sentit sud, cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona, i segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, em
2: sembla que... aquí.
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. És uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres fins d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara fins a uns 150 anys. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
2: Bueno, això...
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen, no? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Mm-hmm. Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Starebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada,
0: a
2: gràcies.
0: Disfrutar. Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, en un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Grosreus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus
0: polígons,
5: és gran i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'ho havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora, o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruteu moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández, de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també, eh?
7: Què et sembla?
0: Descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà, aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té, però clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar, tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, i no.
7: Doncs no, error. error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament, com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que sona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baixa Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir doncs muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar. Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baixa Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Oh, quina veu, quina veu.
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: allà. Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsa Pop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans o alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després el
8: tema? Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, eh? Hi ha diverses poblacions sí. Que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí,
0: sí
7: senyora.
0: Molt, I tant. Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada.
0: Nostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven ja els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la Plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té unes instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom. Són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga via Augusta. Tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries, i a partir d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada des del primer dia vam conservar un contingent d'unes ulleres que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres que pel que estic veient a dia d'avui és com or que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí a les nostres terres i sobretot aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bueno, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
10: No.
9: Núria, això no. Més, a no. La zona, més a la zona del Delta, això és
0: sí,
9: més a l'interior,
0: no
9: més a la plana... Aquí no n'hi ha tants, no n'hi ha, quasi gens.
10: No. La plana no tenim mosquits i bien. Això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys, i Tere Giner de la Plana Ràdio. Una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem les setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tots uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot et veig jo tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa en la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món... Uh-huh. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure, pues, el meu, la matèria prima, cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada, m'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa o no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espalmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
0: De
12: hi ha
0: mel,
12: dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant, i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar, eh? A vegades... El simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, pues ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram, Belania Ritual, podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions... Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha res i avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari, per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà, en aquest cas, l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total, en aquest cas parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I també estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també? Perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica... Com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres, és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic que encara no sabem massa bé, polifamiliars, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa, i ara que estem aquí al Solà on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem, perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí, i ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional, perquè és això, no, que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica... No? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè, bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem. Mm-hmm.
14: Aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco. Vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada. Per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls. També és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena al polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, li diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt de... O sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. I és el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... Bé, bueno, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-s'hi, de venir fins aquí, prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després, entre tots, a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
16: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres sobretot i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany, dels Finarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
16: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també al Josep Loren, del grup Destil·lats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp. Doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
17: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja. Vas avitllat. T'has posat una samarreta específica.
17: Home, clar, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
18: Bon dia, sí. Hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
17: Esperem que sí. Toquem fusta. Escolta'm, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
18: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
17: Per tant, això no és un simple telescopi. Això aquí, aquí hi ha molta més tecnologia.
18: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada... La muntura el que farà és seguir sola al sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, i després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
17: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
18: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i en el fons no deixa de ser una lupa. Llavors sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és en el fons una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
17: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu? O això no funciona?
18: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
17: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres i que no hi hagi núvols.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
19: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
17: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
19: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsat, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
20: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
19: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim, a part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
20: Gràcies a tu, Núria, igualment.
19: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Here comes the sun. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes, que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no?, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu, què? Com esteu?
21: Estem molt emocionats.
19: Sí.
21: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya, i tinc moltes ganes, jo.
19: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, nosaltres ho recollirem,
21: sí,
19: i demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
21: Exactament, fer Vinga. Fotos des dels llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
19: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
21: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
19: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directe d'estiu. Avui en el Via Directe d'estiu parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cúrez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més, acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directe d'estiu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
4: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones, que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
2: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
4: Sense els pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els hi ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors i que avui que aconseguim, diguéssim, campions.
5: Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
6: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu ve deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
5: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
6: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines...

0: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
1: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
0: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
1: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
0: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
1: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
0: Com afronteu la propera temporada?
1: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
0: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
2: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
0: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
2: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
0: Sobretot també tenim una molt bona base, no?, que això també ajuda a anar creixent.
2: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
0: Com s'espera la propera temporada?
2: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
0: El Club d'Hockey Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hockey de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
3: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
0: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
3: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
0: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
3: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
0: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
3: Sí, en novembre, la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente, alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
0: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Gloria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes

0: que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego. Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
1: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre, són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
0: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
1: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
0: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
1: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
0: Festa grossa, eh?
1: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
0: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Helios Artesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
2: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
2: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
0: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
2: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
3: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
3: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: ¿Eso cómo afronteu la primera temporada? ¿Cómo es presenta?
3: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
0: Altres entitats, com el club de tenis Taula, Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el club de petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya, aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruz Court que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruz Curta que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruz Court Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada. Un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana, un ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família. Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruyff Court. Aquí ja pots veure el teu nom. Com estàs?
5: No, bé. Molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
0: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
5: No, molt content, molt d'orgull d'això, que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat amb mi per aquest projecte.
0: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
6: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, però la paraula és orgull. Sobretot molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
7: Sí, ja ho he dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
0: El Gerard Martín, ja ho parlàvem l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no?, que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no?, l'esforç, la perseverança, no?, d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador del Barça, ho ha aconseguit. Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí. No,
6: tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant i jo crec que tot arribarà.
0: Gerard, pròxim somni.
5: Sí, guanyar la Champions. Sí.
0: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions algun dia amb el Barça. De moment ja té una Cruyff Court, una pista poliesportiva amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Xirivet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
8: Home, contents amb el camp de Sant Andreu de la Barca amb el Gerard Martí. És el camp 327 arreu del món, a 20 països. però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp, amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
0: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Cours, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
8: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat. Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
0: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
8: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
0: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court, que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
9: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més Sant Andreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar doncs amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
0: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més amb un Cruyff Court amb valors, no? S'intenta fomentar uns certs valors.
9: No és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat, i com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament, gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost per als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global, i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
0: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
9: Exacte. Ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista, i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
0: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca. També el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
9: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruyff Court, Gerard Martín, a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
10: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? No. Mira, un passet endavant cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon... Res, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament, molt jove. Qui et va parlar, tu, de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
11: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo de quan era al Barça petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
10: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol, divertit, atacant.
11: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça i molt d'orgull.
10: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
11: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
10: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
11: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
10: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara banda color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Villarreal. Dissabte o diumenge és?
11: Dissabte.
10: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit, que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
11: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i, bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
0: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies, Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
12: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: I a continuació, en aquesta Via directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns.
13: Hola.
0: Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
13: Bueno, una trajectòria, això, segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'Elit, però sí, una època pues, de treballar molt durant aquests anys i bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
0: Quins són els teus primers records amb una pilota?
13: Pues quan era ben petit, me'n recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això aquests són els meus primers records.
0: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
13: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
0: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
13: Sí, sabia que els hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
0: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
13: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap inclús quan era primària o així, o al principi de secundària, ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
0: Estàs en el primer equip del Barça, ara si et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta de, o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
13: Sí, sí, sí. Com, suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
0: Que arribar al primer equip i a més consolidant en el primer equip, no?
13: Sí, sí, sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
0: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
13: Sí, sí, jo crec que és un plus, sempre al final sentir-te d'un lloc on que ets del lloc on estàs jugant, pues al final sempre és un extra per jugar.
0: Lateral, central, on et sents més còmode?
13: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i bueno, on faci falta jugaré.
0: De davanter? Vas marcar un gol amb el Barça.
13: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter,
0: qualsevol lloc on l'entrenador sí. Et posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
13: Clar, al final per un jugador el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat, i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no passa res.
0: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits excepte un, i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
13: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
0: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
13: Pues la veritat que aquell Barça B teníem molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
0: Venies del Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar el Barça o no? Encara no s'havia parlat res?
13: No, en aquella època encara quedava molt lluny.
0: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
13: Sí, sí,
0: que és un dels teus referents, no?
13: Sí, sempre ha sigut el meu referent. Quan era petit jo i veia el Barça, pues sempre em fixava en ell també per la posició, o sigui que sí.
0: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat en aquest cas a Gerard Martín al Hansi Flick?
13: Què m'ha portat ell a mi?
0: Sí.
13: Pues la veritat que molt, perquè o sigui, el futbolista que sóc ara, en part, pues també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
0: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
13: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
0: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit? No, o has arribat on has arribat?
13: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
0: En quin moment te n'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
13: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues et coneix més, et para més, i sí, així.
0: Com ho portes?
13: No, bé, perquè al final pues, la gent sí, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues, que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, doncs això per un és gratificant.
0: No sé si en aquests moments, quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
13: Sí, de fet, jo quan era petit, no sé d'on, tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguirien no sé com i sí, sí, clar, molt content.
0: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València, suposo que és una data aquella que tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
13: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per com dius tu, el debut. I a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
0: I amb victòria. Crec sí, que va guanyar aquell partit, sí, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer. I després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
13: Sí, perquè en aquell moment pues, va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits però guanyaria més i que m'havia de quedar amb això.
0: Clar, sou una plantilla molt jove.
13: Sí, molt, molt jove.
0: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
13: Semblo estar gran, quasi.
0: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
13: Clar, comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
0: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i, sobretot, amb molt de talent.
13: Sí, aquest vestuari jove, doncs... Pues... ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot i és positiu per nosaltres.
0: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
13: No, amb el
0: vestidor.
13: El Cobercí, el Bernal, tots aquests joves que...
0: Gent tranquil·la, no?
13: Sí.
0: Suposo com el teu caràcter, sí. No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? Del focus mediàtic, no? De què suposa jugar en el Barça?
13: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins del camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
0: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? No sé, música, lectura, cinema, sèries...
13: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
0: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
13: No, intento no mirar gaire coses. Sí que és cert que amb les xarxes... és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa i més després d'un partit i estar tranquil.
0: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
13: bueno, no, intento sempre, encara que guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
0: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
13: sí.
0: Però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
13: Sí, sí, sí, de ben petit ja... vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
0: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
13: Sí, sí, sí, sí, clar.
0: I a més de Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruyff Court, que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruyff Court Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
13: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
0: En la Cruyff Court jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia a ser Gerard Martín?
13: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important, i això, que gaudeixin molt.
0: I a més, ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del Barça, sí, com és Cruyff. No el vas veure jugar, no, com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ella portava, no? Sobretot en el futbol, no?
13: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes, i al final això, molt orgull de que la Cruyff Cup porti el meu nom, i molt content.
0: I a més, associat, diguéssim, a la Cruyff Cup, a la Fundació Cruyff, sí, que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia, vull dir que trobar...
13: Sí, espero que sí.
0: No, segurament que sí, no?
13: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
0: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
13: Uau, em posaré molt content.
0: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
13: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
0: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
13: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons. Alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
0: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
13: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
0: Motivadora, eh?
13: Sí.
0: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola, eh?
13: Clar,
0: vull
13: sí,
0: que,
13: sí.
0: Per tant, aquí, a gent Barça, eh? Com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga... Potser aquí faltaria una Champions, no?
13: Sí, clar, clar, evidentment que vull guanyar... Bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
0: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus triomfs esportius, quin missatge els hi donaries?
13: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
0: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
13: Gràcies.
12: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Hem començat parlant de la gala dels campions i les campiones de Sant Andreu de la Barca, i ara a continuació recordem el reportatge de la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, que es va celebrar el dia 21 de novembre en el Teatre Núria Espert. El Teatre Núria Espert ha acollit la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu de la Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esports individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Gloria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha recaigut en el cadet femení del club d'hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via dificultat D13-D14 en dry tooling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tania Álvarez, tricampiona d'Europa de P Supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al centre excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva. O al gimnàs d'Otxan o al club de tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història. O l'equip Genuïns del club de futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Izan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic, que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el gimnàstic Club Sabarca ha ofert una actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Girivet i el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
14: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut, diguéssim, molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení, l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales, sincerament, que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
0: Regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
15: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no?, una potència esportiva a la comarca. La veritat és que ha estat una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
0: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
16: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con el equipo femenino, y además eso es un orgullo, que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
0: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem en Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club. Què representa per vosaltres avui ser reconeguts com a millor entitat?
17: Bueno, la veritat és que molt, perquè portem unes temporades en les que s'està treballant molt bé des de, bueno, tota la part tècnica i totes les gimnastes, i aquest reconeixement, pues, és molt important per tots nosaltres.
0: Aquesta temporada ha estat brutal, no?, per vosaltres?
18: Sí, la veritat que tant esportivament com a nivell de club el creixement ha estat bastant notable i, bueno, realment és la conseqüència directa del treball diari i de l'esforç i tota la il·lusió que s'hi posa dia a dia.
0: També heu tingut avui representació en el pòdium, dels millors esportistes, també aquesta excel·lent actuació que també heu fet en aquesta gala.
17: Sí, sí, la veritat és que l'actuació ha estat magnífica, i després per part de les nominades, tant la Marta com la Glòria, les dues mereixien estar aquí i han fet una supertemporada, per tant.
0: un dels èxits esportius, diguéssim, d'aquesta temporada del Cervera Gimnàstic Club és el fet de l'ascens a la tercera divisió de la Lliga Iberdrola, que representa per un club com el de Sant Andreu de la Barca que pugui participar en aquesta Lliga.
18: La veritat que és un repte molt important per nosaltres, intentar competir a nivell estatal, i les noies han de tenir també un objectiu més enllà del que és fer esport setmanal i tal.
0: Teniu sostre vosaltres? Sostre en el club? O teniu somnis?
17: Sí, i tant. Tenim el somni de, pues, lo primer, de continuar la Lliga, de mantenir aquesta tercera divisió, i si es pot, pues, mica en mica, anar escalant a la segona i algun dia a la primera divisió.
0: Bé, estem amb Pau Caballero, millor esportista absolut masculí en esports col·lectius del Club de Bàsquet Sant Andreu. Bé, Pau, com valores aquesta victòria, aquest triomf, aquest premi?
19: Bueno, valoro que podria haver vingut qualsevol del meu equip, perquè ha sigut un any difícil, perquè estem lluitant per no descendre, perdó. I els moments difícils és quan es valora també l'esforç col·lectiu, i valoraria que aquest premi sigués per qualsevol del meu equip. O sigui que estic content per el premi, però el comparteixo amb ells.
0: Gràcies. Glòria Las Heras, millor esportista femenina infantil del Sabarca Gimnàstic Club. Bé, has fet una gran temporada i finalment s'ha reconegut amb aquest premi. Glòria, com ho valores?
20: Pues no, és que és molt emocionant, perquè ha estat una temporada molt bona, que la he gaudit molt, i jo crec que tot l'esforç que porto fent durant molts anys s'ha vist aquesta temporada, i espero que segueixi així, i estic molt contenta.
0: Tens algun somni?
20: Bueno, somni, pues, com tothom, arribar a unes Olimpiades, per exemple, però bueno, s'està treballant.
0: Pot arribar, no?
20: Difícil, però sí, s'intenta.
0: En categoria infantil femenina, la millor esportista en categoria d'esports col·lectius, Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu de la Barca. Bé, Maya, com valores aquest premi?
21: Agraeixo molt al club que m'ha ajudat, i tot aquest esforç que he estat fent durant aquestes darreres temporades, tant meu com part del com el meu equip, ha resultat en aquest premi, i l'agraeixo molt.
0: Destacant que ets una jugadora molt polivalent i sobretot golejadora, no?
21: Sí, la veritat és que quan l'equip em necessita, doncs jo estic allà, però sí que és veritat que com som una pinya, doncs estem totes amb totes, i això doncs ha afavorit molts bons resultats.
0: Felicitats.
21: Gràcies.
0: Carlos Folgoso, millor esportista masculí infantil de l'Associació de Patinatge Artístic. Carlos, déu-n'hi-do la temporada que has fet. Finalment s'ha reconegut amb aquest premi com a millor esportista.
22: Gràcies.
0: Com ho valores?
22: Doncs jo estic bé, estic content, estic orgullós, i em sento bé amb tot el que he fet en poc temps.
0: En poc temps i guanyant molts campionats.
22: Sí, he participat a dos campionats de Catalunya, de parelles i d'individual, i d'Espanya de parelles.
0: Significa per tu el patinatge artístic?
22: Molt, la veritat, molt, perquè és un esport que li tens que posar molt de temps i dedicació, i a part és molt...
0: Fa molt que t'hi dediques? El patinatge artístic? Fa molts anys que t'hi dediques, al patinatge artístic?
22: Fa un any i cinc mesos.
0: En un any i cinc mesos has aconseguit tot això?
22: Més o menys, sí, aproximadament.
0: Unai Acevedo, millor esportista absolut masculí d'esports individual del Club d'Atletisme Sant Andreu. Bé, com valores aquest triomf, aquest reconeixement avui que t'ha donat Sant Andreu de la Barca?
23: Bueno, doncs agraeix molt, perquè al final són moltes hores a la pista, molt esforç, i veure que es recompensa tant a la pista com fora d'ella, s'agraeix bastant.
0: A més, llançament, tanques, decatló, vull dir, un atleta total, no?
23: Sí, una miqueta de tot, m'agrada així fer una mica de tot, no quedar-me només en una prova, i sí, m'ho passo molt bé.
0: Unai, quant de temps portes practicant l'atletisme?
23: Bueno, jo des dels 4 anys, però bueno, el 2020 vaig deixar un temps i vaig tornar l'any passat, o sigui que...
0: T'has tornat amb força, no?
23: Sí, a tope.
0: A qui dediques?
23: Bueno, als meus pares, a l'entrenador, als meus companys, que al final també són un gran recolzament, i res, a tot el que m'ha acompanyat en aquest camí.
0: El Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també ha tingut un altre reconeixement. Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina, finalista catalana dels 100 i dels 400 metres. Diuen que ets una de les velocistes amb més projecció del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca. Andrea, és veritat això?
24: Bueno, no sé, espero que sí, si ho han dit ells.
0: Com et sents després d'aquesta victòria, d'aquest premi, avui, d'aquest reconeixement?
1: Supercontenta, és un xut de motivació bestial i bueno, espero assolir bé les expectatives que té el club sobre mi i arribar allà on em proposi.
0: Quant de temps portes practicant atletisme?
1: Doncs porto, no sé si tenia 10 anys, em sembla, i em vaig enamorar, vaig provar molts esports, però aquest em va captar 100%.
0: Per què?
1: No sé, m'agrada com millorar cada dia i hi ha molts aspectes a millorar i mai se t'acaben els reptes, és el que més m'agrada.
0: Un esport, en aquest cas, individual, no? Això també ajuda doncs, a preparar-te mentalment?
1: Bueno, sí que hi ha un treball individual, sobretot a la competició, però jo sempre dic que és un esport supercol·lectiu, jo mai entreno sola, els meus pares m'acompanyen a tots llocs, els meus companys d'entreno són per mi com una família, els veig més que qualsevol persona i els valoro moltíssim.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Conversant amb algun dels guardonats de la nit de l'esport de Sant Andreu de la Barca de la temporada 2024-2025, Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, millor esportista masculí infantil. Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, millor esportista femenina infantil. Unai Acevedo, del Club d'Atletisme, millor esportista absolut masculí. I Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina del Club d'Atletisme. Iker Crespo, del Club del Futbol Sala Sant Andreu, millor esportista masculí infantil. I Maya Vico, la millor esportista femenina infantil del Club de Futbol Sala Sant Andreu, del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca, Pau Caballero, millor esportista absolut femení, i Laia Arroyo, de la mateixa entitat, millor esportista absoluta femenina. L'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó al millor equip col·lectiu ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
12: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, entrevistant els portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui ens acompanya Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, per analitzar aquest darrer any de legislatura, els 3 anys de legislatura i també amb una mirada posada a les eleccions del 2027. Felipe del Val, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi, a ti y a todo nuestro público querido de Radio Sant Andreu, la ràdio que t'escucha.
0: Estem fent balanç aquests dies amb els diferents portaveus. Primer de tot, com valora aquest darrer any polític, que està a punt de finalitzar, com el valora des de Som Sant Andreu?
2: Estos 3 años.
0: El último año.
2: Bueno, el último año para nosotros ha sido de descubrimiento. Ha sido un año de mucho aprendizaje, no tanto como el primero y el segundo, donde aprendimos, pero muy a saco, como se dice, ¿no? Íbamos a los plenos, escuchábamos a personas, a compañeros como Juan Pablo Beas, Isabel, Sonia, que ya tienen un recorrido político. Y claro, esto nos hacía absorber, éramos como esponja. El tercer año sí que ha sido un año un poco más, diríamos, diferente, un poco más especial, un poco más de pisar suelo, darnos cuenta de lo que es un consistorio, de lo que es un pleno, de lo que es una moción que se cumple pero no se ejecuta, de presupuestos. Nosotros el primero, segundo año apoyamos totalmente el presupuesto que planteaba el equipo de gobierno, y este ya tercer año, el segundo año dudamos, pero el tercer año ya dijimos definitivamente no. Nosotros vamos a priorizar, es un presupuesto donde tú consideras si se prioriza o no se priorizan determinados aspectos importantes para nuestro municipio.
0: Han passat 3 anys des de l'inici del mandat, 3 anys de l'inici de la legislatura. Quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys? Perquè sí, ara ha definit, no?, el segon any. El primer era la posada en contacte, no?
2: Sí, sí, y además que el primero era como ese enamoramiento entre novios, ¿no? O sea, ves a un equipo nuevo, un equipo, el de equipo de FEN, con un liderazgo de Marjorie Bear, y estás entusiasmado porque éramos prácticamente, ellos estaban en la oposición, pasaron a ser gobierno, era la primera vez, yo entraba por primera vagada, y bien. Entonces, de repente, pues te das cuenta que sí, como el primer noviazgo, ese primer año de noviazgo, ese primer año de enamoramiento, apoyas y dices, sí, vamos a hacer esto, aquello, vamos a apoyar en todo, vamos, los murales, sí, y tal, pero ya empieza a ver la realidad. Las hormonas bajan, la bioquímica a nivel médico se regula, y entonces ya ahora en estos 3 años haríamos un balance y diríamos que ha sido insuficiente, sinceramente.
0: ¿Quién
2: ha sido insuficiente por parte del equipo de gobierno? Esto básicamente creemos que San Andrés Abarca, este equipo de gobierno ha perdido oportunidades, lo estamos viendo, planes, ha aprovechado, ojo, siempre diré que es un equipo de gobierno que ha trabajado. Los proyectos de Ana Serra, los proyectos de Andrés Millán, los proyectos del deporte. Vemos como el alcalde se ha esmerado y es lógicamente la parte deportiva. Pero hay proyectos que han pasado y que se han dejado pasar y retraso en proyectos relevantes. Y sobre todo, yo creo que una gestión más centrada en el día a día. No a un futuro, o sea, hablábamos de proyectos y proyectos y claro, tenemos que centrarnos. Yo recuerdo, Jordi, cuando mi campaña en el 2023 era una sonrisa con Felipe, queríamos, yo quería odontólogos municipales, lo que estaba haciendo Ada Colau en aquel entonces, y devolver la sonrisa, no solamente emocional, sino la sonrisa física a nuestros habitantes, ¿no? Para mí la salud bucal es muy importante. Es parte del sistema digestivo, es parte del sistema digestivo, forma parte de la microbiota, forma parte de las defensas y eso. Pero hay proyectos que tú dices, no, no hay presupuesto, no lo puedo hacer ahora. Lo haré en un futuro, perfecto. Pero cuando tú estableces proyectos y proyectos y hay tantos proyectos en planificación, pero pocos en ejecución, o no sabremos cuándo se van a ejecutar, te hacen dudar.
0: Quin considera que ha estat el principal encert de Som Sant Andreu durant l'últim any o durant els últims 3 anys?
2: El último?
0: El último any o...
2: No, el principal no...
0: Acierto.
2: Ser nosotros mismos, seguir siendo nosotros. Es que no ha habido un cambio. Nos repetimos en el sentido de que seguimos siendo municipalistas, nuestras 18, 19 mociones... la mayoría aprobadas por unanimidad han sido para el municipio, pensando en el municipio, en nuestra gente mayor, en nuestros jóvenes, en la calidad de vida, la accesibilidad de nuestra gente en el municipio, calles que sean accesibles, los bucles auditivos, los pictogramas, en fin, todo dirigido a nuestra gente, porque es que son no... Hacemos una política distinta y dicen, no saben de política. Claro que a lo mejor de esta política no sabemos. Sabemos de la política cercana de nuestra gente. Y yo de gente sé mucho.
0: ¿Creo que hoy en día Sant Andreu de la Barca es una ciudad mejor que fa 3 años?
2: No.
0: ¿Por
2: qué? Te lo digo con el corazón, no. No, porque estoy viendo las mismas respuestas, las caras tristes de mucha gente. Veo que... vas a la calle, es que Jordi, yo soy ciudadano de a pie, yo voy de mi casa a mi trabajo, al ambulatorio, andando, y te encuentras 4 o 5 vecinos en la calle cada día que te dicen, el centro comercial, la parte de Capravo está abandonada, es la parte de Corbera, que linda con San Andrés de la Barca, hay un problema peatonal, hay un problema de calle, la inseguridad. Esta mañana yo venía de guardia de San Vicente y bajo del tren y me encuentro los efectivos, los policiales, tal, en la Sardana. Habían en la mañana, no sé si es un atraco, no lo sé a ciencia cierta, pero hubo una discusión entre un cliente y una propietaria de un bar. Esto, después seguí cruzando para ir a mi casa y me encuentro muebles y muebles y el olor de contenedores, el olor ya... No es que dejen el residuo o el material, es que ya olía mal, de días sin limpieza. Sumado al verano, dices que la sensación es de abandono. Y después hay un mural precioso, que es lo que yo voté por, aprobé ese presupuesto para murales. Pero en murales que no tenemos un retorno turístico, no hay un retorno de que nos digan, bueno, vamos a seguir una campaña de visita a los murales. Se ha quedado ahí. Para mí es un mural que, claro, lo está tapando un poco la no sé cómo se llama esto, la hierba que crece y tal, y en un solar también abandonado. Entonces es verdad que la parte privada tiene competencia, la parte privada, pero el ayuntamiento puede exigirle a esa parte privada, oye, cuida esto porque si no vas a tener una multa.
0: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i quines són les assignatures pendents?

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de colors i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca al rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu a la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval, la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equipo cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre havia algú que deia escolta, que em falta una part, però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta el vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi de l'AMPA, de l'escola Can Salvi.
1: Bé, explica una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de Cubo de Rubi i anem pues, tota l'escola, a pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, entre tots els pares vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del Club de Rubik, eh?
4: Sí, sí, super... Tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Nosaltres som Anna Vesga
6: i Lucía Sevilla
7: i som de l'Esplai Pingüí,
8: de la secció
3: de joves.
5: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig pingüí pizza.
3: Sí, els monitors són cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de Pisa.
4: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
5: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
3: Escollir-la no, el complicat ha ser fer-la.
5: O sigui, però com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure...
3: Com no l'hem fet? O sigui,
5: com no l'heu fet?
3: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
5: Han quedat perfectes, eh?
3: I la veritat que estem molt orgulloses.
5: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
4: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
5: Moltes ganes havia, no?
4: Moltíssimes.
3: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua. Molt bé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
3: Sí, sí.
5: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
6: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
5: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
6: Sí.
5: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
4: Una mica.
5: Què és el que més us ha costat?
4: Enganxar les finestres.
5: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxin, no, aquestes finestres de la torre.
4: Clar.
5: Què espereu d'aquesta rua?
6: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
7: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
5: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
7: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
5: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
7: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro ve també amb uns quants ulls.
5: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
7: Sí, tant.
5: Quanta gent sou avui aquí?
7: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
5: 150 porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
7: Més o menys, sí.
5: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
7: De guanyar, suposadament.
8: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
5: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
8: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
5: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres, heu portat molt de temps preparant-les o no?
8: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i el fem nosaltres tot.
5: Jo he posat bé fent aquestes disfresses?
8: I tant, sí, ens ho passam superbé.
5: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
8: Bueno, això la regidora, que és té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots pues, vam decidir de fer aquest estat.
5: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
9: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados, cogió un escudo y reflejó la medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
5: Y a partir de aquí la disfresa de avui, ¿eh? A Gaudí, ¿eh?
9: Han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
10: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
10: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
5: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
10: Em pega molt.
5: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
10: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
5: De fet, sou molt visibles, amb la disfressa que heu preparat.
10: I a mi que se'n veu, imagina't.
5: Què espereu d'aquesta rua?
10: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
5: Acabaran aquests 100 dàlmates? Són 100 o no? Són 101 o no?
10: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
5: Gràcies.
10: No, res.
11: Soc Rosi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
5: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rosi, de què aneu? Doncs
11: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any estem al disfress.
5: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
11: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
5: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
11: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
5: S'ho ha passat molt bé, no?
11: Molt bé, molt bé. Hem de gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
12: Mi nombre es Elena Trandafil, soy la presidenta del Ángel Guimerá, de l'AFA del Ángel Guimerá.
5: Bé, explica'ns, de què no heu disfressat sí. avui en aquesta rua de carnaval?
12: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole del Ángel Guimerá y por este motivo hemos elegido este disfraz.
5: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no?
12: Aneu? De celebració, sí. Sí, sí, sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
5: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerà i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
12: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Què espereu de la rua d'avui?
12: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
13: Em dic en Gracia Serrano Moreno i som del Casal de Dones del Palau.
5: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
13: Sí, sí, com em fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
5: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
13: També, també, acompanyant-lo.
5: Amb el nas taronja, no?
13: També.
5: La bufanda.
13: Tot com el muñeco igual.
5: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
13: Moltes hores de treball.
5: I a gaudir avui, no?
13: A gaudir, clar.
5: Què espereu avui?
13: Si el vent no es vola al cap del nino...
5: Bueno, si vola al cap del nino, com a mínim esteu vosaltres, no?
13: També. Posarem alguna.
5: Què espereu avui? Un dia com avui?
13: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
5: Gràcies.
13: A tu.
5: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
14: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
5: Veig aquí feina durante semanas, ¿eh?
14: Sí, mucha feina, sí. Hay mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y bueno, es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, bueno, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
5: Doncs finalment aquest grup que anava de Sinfonia de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
15: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
5: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
15: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa. Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
5: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana. Finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
15: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat. Sí que en alguns moments una mica molest. Ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant. Però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat, i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva, i ara fa molt bon clima.
5: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
15: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar, i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
5: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, havien ganes.
15: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim, i com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... bueno, tan elaborades.
5: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval, amb el lliurament d'aquests premis de 150 euros en vals de compra.
16: Sí, correcte, hem col·laborat amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Ensenyament, i hem fet aquests vals de compra també, bueno, per ser partícips d'aquest dia, d'aquest matí tan xulo.
5: Bé, les comparses havia dificultats, a l'hora de triar quina era la millor...
16: Sí, a més, i s'han esforçat molt, eh? Aquí la gent té ganes de carnaval, és un dia familiar i, bueno, s'han esforçat en les disfresses, a la gent que hi ha participat, i, bueno, al cap i a la fi és fer poble, i amb els premis que hem donat, doncs, fer més poble, comprant els comerços de Sant Andreu de la Barca.
5: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de carnaval, i un any més ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
17: Molt bé, feia una mica de vent, però res, eh? Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé perquè així refresca la ment.
5: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
17: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
5: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, havia moltes ganes, no?, de celebrar el Rei Carnestoltes, ja que el dijous Rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
17: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que estàs a l'alçada de la situació.
5: I ara aquests dies a gaudir del carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
17: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
5: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En
1: marxa la campanya Respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins el procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
18: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
18: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
18: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
18: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
19: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
18: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
19: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir si estan situats en fanals.
18: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
19: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
20: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
19: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
20: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
19: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
20: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
19: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
20: I
19: una responsabilitat.
20: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
19: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
20: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
19: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
20: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
19: Finalment, quin missatge voldria donar?
20: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caçar Tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb Valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les a la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com la cercavila, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
2: Segurament,
0: abans
2: sí.
0: I durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podrem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Catia la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmimar González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l en vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: nascut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix, ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
1: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
1: Parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que em ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que el record, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
1: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
1: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia.

0: nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
1: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. Unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien allò, etc. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
1: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no donis importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
1: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria, pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat, perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona, que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem que podem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
1: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient, cal tenir doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses com comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
1: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I, per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la podem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudar a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
1: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres basen molt, molt, molt, molt no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior, vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara, on he posat l'atenció, és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
1: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi afluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí, sí, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. I no, el Fenomen ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, a Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el Fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anul·li l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i en la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
0: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo és que diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
0: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Sí. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara me n'ha fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
0: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
0: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-te aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals a l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també ens explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, ens hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia en més la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes, val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques, com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, d'un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I, a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant has de valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també, i s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys, i per exemple tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària. Bé, això, la qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda, i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític, o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica, o no és la social, o no és la física, o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder, o l'autoritat, o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe d'estiu. Avui en el Via Directe d'estiu parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cúrez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més, acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directe d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, a les propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
4: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
3: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
4: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
3: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
4: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
3: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
5: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12 A, que l'any passat no va poder pujar, el sub-11 A i el sub-12 B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
3: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
5: Sí, sí, hem crescut més, i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11, i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
3: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
5: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
3: Com afronteu la propera temporada?
5: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
3: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
6: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó

0: dels equips de Mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del Club d'Hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
1: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
2: A mí está muy bien, ¿no?, que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
2: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
1: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
2: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
1: Sí, en novembre, la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente, alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
0: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
2: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
3: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
2: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
3: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no?, que a poc van fent, i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
2: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no?, a Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no?, organitzant també.
3: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no?, d'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
2: Festa grossa,
3: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no?, perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
0: El club de tir amb arc Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres.

0: les esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la Débora Vegas. Altres entitats esportives, com el Club d'Atletisme, també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
1: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... I els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
0: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
1: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa i això és molt bo.
0: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
1: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
0: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
2: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
0: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu de Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
2: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
0: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
2: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido este año.
0: Altres entitats, com el Club de Tenis Taula Barca Andreu, també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amián, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruz Court, que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruz Curta, que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruz Court Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables projectes i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada. Un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana en un ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família. Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruyff Court. Aquí ja pots veure el teu nom. Com estàs?
4: No, bé, bé. Molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
0: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
4: No, molt content, molt d'orgull d'això, de que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat amb mi per aquest projecte.
0: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
5: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, eh? Però la paraula és orgull. Sobretot molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
6: Sí, ja ho he dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
0: El Gerard Martín, ja ho parlàvem l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no? Que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no? L'esforç, la perseverança, no? d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador, sí, del Barça. Ho ha aconseguit, eh? Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí, no?
5: No, tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant, i jo crec que tot arribarà, eh?
0: Gerard, pròxim somni.
4: Sí, guanyar la Champions. Sí.
0: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions algun dia amb el Barça. De moment ja té una Cruyff Court, una pista poliesportiva amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Xirivet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
7: Home, contents amb el camp de Sant Andreu de la Barca amb el Gerard Martí. És el camp 327 arreu del món, a 20 països. Però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp. Amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
0: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Courts, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
7: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport, i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat? Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
0: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
7: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
0: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court, que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Xirivet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
8: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més santandreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar doncs amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
0: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més, amb un Cruyff Court amb valors, no? I s'intenta fomentar uns certs valors.
8: no és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat. I com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament. Gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost per als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
0: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
8: Exacte. Ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
0: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca. També el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
8: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruz Curt, Gerard Martín, a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
9: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? Mira, un passet endavant, cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon. Re, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament, molt jove. Qui et va parlar a tu de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
10: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo quan era al Barça petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
9: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol, divertit, atacant.
10: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça, i molt d'orgull.
9: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
10: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
9: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
10: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
9: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara banda color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Vilar... Dissabte o diumenge és?
10: Dissabte.
9: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit, que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
10: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
0: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
11: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: I a continuació, en aquesta Via directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns.
12: Hola.
0: Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
12: Bueno, una trajectòria, això, segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'elit, però sí, una època pues, de treballar molt durant aquests anys i bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
0: Quins són els teus primers records amb una pilota?
12: Pues quan era ben petit, me recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això, aquests són els meus primers records.
0: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
12: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
0: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
12: Sí, sabia que ells hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
0: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
12: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap, inclús quan era primària o així, o a principis de secundària ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
0: Estàs en el primer equip del Barça, ara això et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
12: Sí. Com, suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
0: Que arribar al primer equip i a més consolidant en el primer equip, no?
12: Sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
0: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
12: Sí, jo crec que és un plus, sempre al final sentir-te d'un lloc on que ets del lloc on estàs jugant, pues al final sempre és un extra per jugar.
0: Lateral, central, on et sents més còmode?
12: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i, bueno, on faci falta jugaré.
0: De davanter, vas marcar un gol amb el Barça.
12: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter...
0: Qualsevol lloc on l'entrenador sí. Et posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
12: Clar, al final, per un jugador, el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat, i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no passa res.
0: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits, excepte un, i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
12: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
0: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
12: Pues la veritat que aquell Barça B tenia molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
0: Venies del Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una, amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, havia, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar el Barça o no? Encara no, no s'havia parlat res.
12: No, no, en aquella època encara quedava molt lluny.
0: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
12: Sí, sí,
0: que és un dels teus referents, no?
12: Sí, sempre ha sigut el meu referent. De, quan era petit jo hi veia el Barça, pues sempre em fixava en ell també per la posició, o sigui que sí.
0: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat en aquest cas a Gerard Martín al Hansi Flick?
12: Què m'ha portat ell a mi?
0: Sí.
12: Pues la veritat que molt, perquè o sigui, el futbolista que sóc ara en part, pues també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
0: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
12: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
0: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit? No, o has arribat on has arribat?
12: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de, pues, de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
0: En quin moment te n'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
12: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues, et coneix més, et para més, i sí, sí, així.
0: Com ho portes?
12: No, bé, perquè al final pues, la gent sí, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues, que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, pues això per un és gratificant.
0: No sé si en aquests moments quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
12: Sí, de fet jo quan era petit no sé d'on tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguirien no sé com i sí, clar, molt content.
0: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València. Suposo que és una data que tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
12: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per com dius tu, el debut. I a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
0: I amb victòria. Crec que va guanyar aquell partit, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer, i després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
12: Sí, perquè en aquell moment pues va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet, i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits però guanyaria més, i que m'havia de quedar amb això.
0: Clar, sou una plantilla molt jove.
12: Sí, molt, molt jove.
0: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
12: Semblo estar gran, quasi.
0: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? Que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
12: Clar, comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
0: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i, sobretot, amb molt de talent.
12: Sí, aquest vestuari jove, doncs, pues, ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot, i és positiu per nosaltres.
0: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
12: No, amb el
0: vestidor.
12: El Cubarsí, el Bernal, tots aquests joves que...
0: Gent tranquil·la, no?
12: Sí.
0: Suposo que amb el teu caràcter,
12: sí.
0: No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? del focus mediàtic, no? de què suposa jugar en el Barça?
12: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins el camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
0: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? O sigui, música, lectura, cinema, sèries...
12: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
0: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
12: No, intento no mirar gaire coses. Sí que és cert que amb les xarxes és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa i més després d'un partit i estar tranquil.
0: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
12: bueno, no, intento sempre, encara que guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
0: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
12: sí,
0: però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
12: Sí, de ben petit ja vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
0: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
12: Sí, clar.
0: I a més, Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruz Curt, que, sí, que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruz Curt Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
12: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi, i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
0: En la Cruz Curt jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia a ser Gerard Martín?
12: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important, i això, que gaudeixin molt.
0: I a més ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del, sí, Barça, com és Cruyff. No el vas veure jugar,
12: no,
0: com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ell aportava, no? Sobretot en el futbol, no?
12: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes, i al final això, molt orgull de que la Cruyff Curt porti el meu nom, i molt content.
0: I a més associat, diguéssim, a la Cruyff Curt, a la Fundació Cruyff,
12: sí,
0: que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia vull dir que trobar...
12: Sí, espero que sí.
0: No, segurament que sí, no?
12: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
0: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
12: Uau, em posaré molt content.
0: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
12: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
0: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
12: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons. Alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
0: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
12: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
0: Motivadora,
12: Sí.
0: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola,
12: Clar,
0: vull
12: sí,
0: que,
12: sí.
0: Per tant, aquí, a gent Barça, com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga... Potser aquí faltaria una Champions, no?
12: Sí, clar, evidentment que vull guanyar... Bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
0: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus triomfs esportius, quin missatge els hi donaries?
12: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
0: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies.
11: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Hem començat parlant de la gala dels campions i les campiones de Sant Andreu de la Barca, i ara a continuació recordem el reportatge de la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, que es va celebrar el dia 21 de novembre en el Teatre Núria Espert. El Teatre Núria Espert ha acollit la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu a Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esports individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via de dificultat D13-D14 en dry tooling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tania Álvarez, tricampiona d'Europa en de pes supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al Centre Excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva, o al Gimnàs d'Otxan o al Club de Tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història, o l'equip Genuïns del Club de Futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Izan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic, que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el Gimnàstic Club Sabarca ha ofert un acte actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Girebet i el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
13: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut diguéssim molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení, l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales, sincerament, que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
0: Regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
14: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat, i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no? Una potència esportiva a la comarca. La veritat és que aquesta és una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
0: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
15: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con los equipos, con el equipo femenino, y además eso es un orgullo, que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
0: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem amb Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club. Què representa per vosaltres avui ser reconeguts com a millor entitat?
16: Bueno, la veritat és que molt, perquè portem unes temporades en les que s'està treballant molt bé des de bueno, tota la part tècnica i totes les gimnastes, i aquest reconeixement pues, és molt important per tots nosaltres.
0: Aquesta temporada ha estat brutal, no?, per vosaltres?
17: Sí, la veritat que tant esportivament com a nivell de club el creixement ha estat bastant notable i, bueno, realment és la conseqüència directa del treball diari i de l'esforç i tota la il·lusió que s'hi posa dia a dia.
0: També heu tingut avui representació en el pòdium dels millors esportistes, també aquesta excel·lent actuació que també heu fet en aquesta gala.
16: Sí, sí, la veritat és que l'actuació ha estat magnífica i després per part de les nominades, tant la Marta com la Glòria, les dues mereixien estar aquí i han fet una supertemporada, per tant.
0: Un dels èxits esportius, diguéssim, d'aquesta temporada del Sabarca Gimnàstic Club és el fet de l'ascens a la tercera divisió de la Lliga Iberdrola. Què representa per un club com el de Sant Andreu de la Barca que pugui participar en aquesta lliga?
17: La veritat que és un repte molt important per nosaltres, intentar competir a nivell estatal, i les noies han de tenir també un objectiu més enllà de lo que és fer esport setmanal i tal.
0: Teniu sostre vosaltres, sostre en el club, o teniu somnis?
16: Sí, i tant. Tenim el somni de, pues, lo primer, de continuar la lliga, de mantenir aquesta tercera divisió i, si es pot, pues, mica en mica, anar escalant a la segona i algun dia a la primera divisió.
0: Bé, estem amb Pau Caballero, millor esportista absolut masculí en esports col·lectiu del Club de Bàsquet Sant Andreu. Bé, Pau, com valores aquesta victòria, aquest triomf, aquest premi?
18: Bueno, valoro que podria haver vingut qualsevol del meu equip, perquè ha sigut un any difícil, perquè estem lluitant per no descendre, perdó. I els moments difícils és quan es valora també l'esforç col·lectiu, i valoraria que aquest premi sigués per qualsevol del meu equip. O sigui que estic content per el premi, però el comparteixo amb ells.
0: Gràcies. Glòria Las Heras, millor esportista femenina infantil del Sabarca Gimnàstic Club. Bé, has fet una gran temporada i finalment s'ha reconegut amb aquest premi. Glòria, com ho valores?
19: Pues no, és que és molt emocionant, perquè ha estat una temporada molt bona, que l'he gaudit molt, i jo crec que tot l'esforç que porto fent durant molts anys s'ha vist aquesta temporada, i espero que segueixi així i estic molt contenta.
0: Tens algun somni?
19: Bueno, somni, pues, com tothom, arribar a unes Olimpiades, per exemple, però bueno, s'està treballant.
0: Pot arribar, no?
19: Difícil, però sí, s'intenta.
0: En categoria infantil femenina, la millor esportista en categoria d'esports col·lectius, Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu de la Barca. Bé, Maya, com valores aquest premi?
20: Agraeixo molt al club que m'ha ajudat i tot aquest esforç que he estat fent durant aquestes darreres temporades, tant meu com part com el meu equip, ha resultat en aquest premi, i l'agraeixo molt.
0: Destacant que ets una jugadora molt polivalent i sobretot golejadora, no?
20: Sí, la veritat és que quan l'equip em necessita, doncs jo estic allà, però sí que és veritat que com som una pinya, doncs estem totes amb totes, i això doncs ha afavorit molts bons resultats.
0: Felicitats.
20: Gràcies.
0: Carlos Folgoso, millor esportista masculí infantil de l'Associació de Patinatge Artístic. Carlos, déu-n'hi-do la temporada que has fet. Finalment s'ha reconegut amb aquest premi com a millor esportista.
1: Gràcies.
0: Com ho valores?
1: Doncs jo estic bé, estic content, estic orgullós i em sento bé amb tot el que he fet en poc temps.
0: En poc temps i guanyant molts campionats.
1: Sí, he participat a 2 campionats de Catalunya, de parelles i d'individual, i d'Espanya de parelles.
0: Significa per tu el patinatge artístic?
1: Molt, la veritat, molt, perquè és un esport que li tens que posar molt de temps i dedicació, i a part és molt...
0: Fa molt que t'hi dediques, al patinatge artístic? Fa molts anys que t'hi dediques al patinatge artístic?
1: Fa un any i 5 mesos.
0: O sigui, en un any i 5 mesos has aconseguit tot això?
1: Més o menys, sí, aproximadament.
0: Unai Acevedo, millor esportista absolut masculí d'esports individual del Club d'Atletisme Sant Andreu. Bé, com valores aquest triomf, aquest reconeixement avui que t'ha donat Sant Andreu de la Barca?
21: Bueno, doncs s'agraeix molt, perquè al final són moltes hores a la pista, molt esforç, i veure que es recompensa tant a la pista com fora d'ella, s'agraeix bastant.
0: A més, llançament, tanques, decatló, vull dir, un atleta total, no?
21: Sí, una miqueta de tot, m'agrada així fer una mica de tot, no quedar-me només en una prova, i sí, m'ho passo molt bé.
0: I quant de temps portes practicant l'atletisme?
21: Bueno, jo des dels 4 anys, però bueno, el 2020 vaig deixar un temps i vaig tornar l'any passat, o sigui que...
0: S'has tornat amb força, no?
21: Sí, a tope.
0: A qui dediques?
21: Bueno, als meus pares, a l'entrenador, als meus companys, que al final també són un gran recolzament, i res, a tot el que m'ha acompanyat en aquest camí.
0: El Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també ha tingut un altre reconeixement. Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina, finalista catalana dels 100 i dels 400 metres. Diuen que ets una de les velocistes amb més projecció del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca. Andrea, és veritat això?
22: Bueno, no sé, espero que sí, si ho han dit ells.
0: Com et sents després d'aquesta victòria, d'aquest premi, avui, d'aquest reconeixement?
22: Supercontenta, és un xut de motivació bestial, i bueno, espero assolir bé les expectatives que té el club sobre mi i arribar allà on em proposi.
0: Quant de temps portes practicant atletisme?
22: Doncs porto, no sé si tenia 10 anys, em sembla, i em vaig enamorar, vaig provar molts esports, però aquest em va captar al 100%.
0: Per què?
22: No sé, m'agrada com millorar cada dia i hi ha molts aspectes a millorar i mai se t'acaben els reptes, és el que més m'agrada.
0: Un esport, en aquest cas, individual, no? Això també ajuda, doncs, a preparar-te mentalment?
22: Bueno, sí que hi ha un treball individual, sobretot a la competició, però jo sempre dic que és un esport supercol·lectiu. Jo mai entreno sola, els meus pares m'acompanyen a tots llocs, els meus companys d'entreno són per mi com una família, els veig més que qualsevol persona i els valoro moltíssim.
0: Felicitats.
22: Moltes gràcies.
0: Conversant amb algun dels guardonats de la nit de l'esport de Sant Andreu de la Barca de la temporada 2024-2025, Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, millor esportista masculí infantil. Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, millor esportista femenina infantil. Unai Acevedo, del Club d'Atletisme, millor esportista absolut masculí. I Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina del Club d'Atletisme. Iker Crespo, del Club del Futbol Sala Sant Andreu, millor esportista masculí infantil. I Maya Vico, la millor esportista femenina infantil del Club de Futbol Sala Sant Andreu, del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Pau Caballero, millor esportista absolut femení, i Laia Royo, de la mateixa entitat, millor esportista absoluta femenina. L'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó al millor equip col·lectiu ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
11: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de colors i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca al rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu a la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval, la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, i ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equipo cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre havia algú que deia escolta, que em falta una part, però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta el vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi, de l'AMPA, de l'escola Can Salvi.
1: Bé, explica una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de Cubo de Rubi i anem pues, tota l'escola, els pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, entre tots els pares vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del Club de Rubik, eh?
4: Sí, sí, super, tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Nosaltres som Anna Vesga
6: i Lucía Sevilla
5: i som de l'Esplai Pingüí,
6: de la secció
3: de joves.
1: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig pingüí pizza.
3: Sí, els monitors són cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de pizza.
4: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
1: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
3: Escollir-la no, el complicat ha ser fer-la.
1: O sigui, però com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure...
3: Com no l'hem fet? O sigui,
1: com no l'heu fet?
3: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
1: Han quedat perfectes, eh?
3: I la veritat que estem molt orgulloses.
1: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
4: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
1: Moltes ganes havia, no?
4: Moltíssimes.
3: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua. Però bé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
3: Sí, sí.
1: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
5: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
1: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
5: Sí.
1: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
4: Una mica.
1: Què és el que més us ha costat?
4: Enganxar les finestres.
1: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxin, no, aquestes finestres de la torre.
4: Clar.
1: Què espereu d'aquesta rua?
5: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
6: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
6: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
1: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
6: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro va també amb uns quants ulls.
1: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
6: Sí, i tant.
1: Quanta gent sou avui aquí?
6: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
1: 150, porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
6: Més o menys, sí.
1: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
6: De guanyar, suposadament.
7: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
1: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
7: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
1: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres, heu portat molt de temps preparant-les o no?
7: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i ho fem nosaltres tot.
1: Jo he posat bé fent aquestes disfresses?
7: I tant, sí, sí, ens ho passam superbé.
1: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
7: Bueno, això la regidora, que és molt, té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots pues, vam decidir de fer aquest estat.
1: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
8: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados, cogió un escudo y reflejó la medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
1: Y a partir de aquí la disfressa d'avui, ¿eh? A Gaudí, ¿eh?
8: Ah, sí, han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
9: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
9: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
1: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
9: Em pega molt.
1: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
9: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
1: De fet, sou molt visibles, amb la disfressa que heu preparat.
9: I a mi que se'n veu, imagina't.
1: Què espereu d'aquesta rua?
9: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, bueno, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
1: Acabaran aquests 100 dàlmates? Són 100 o no? Són 101 o no?
9: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
10: Gràcies.
9: No, res.
11: Soc Rosi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
10: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rosi, de què aneu? Doncs
11: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any estem al disfress.
10: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
11: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
10: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
11: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
10: S'ho ha passat molt bé, no?
11: Molt bé, molt bé. Hem de gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
12: Mi nombre es Elena Trandafil, soy la presidenta del Ángel Guimerá, de l'AFA del Ángel Guimerá.
10: Bé, explica'ns de què no heu disfressat sí. Avui en aquesta rua de carnaval.
12: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole del Ángel Guimerá y por este motivo hemos elegido este disfraz.
10: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no? Aneu?
12: De celebració, sí. Sí, sí, sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
10: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerà i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
12: Sí, sí, sí, sí, sí.
10: Què espereu de la rua d'avui?
12: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
13: Em dic Engracia Serrano Moreno i som del Casal de Dones del Palau.
10: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
13: Sí, sí, com em fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
10: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
13: També, també, acompanyant-lo.
10: Amb el nas taronja, no?
13: També.
10: La bufanda?
13: Tot, com el muñeco, igual.
10: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
13: Moltes hores de treball.
10: I a gaudir avui, no?
13: A gaudir, clar.
10: Què espereu avui?
13: Si el vent no es vola al cap del nino...
10: Bueno, si vola al cap del nino, com a venir esteu vosaltres, no?
13: També, posarem alguna.
10: Què espereu avui? Un dia com avui?
13: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
10: Gràcies.
13: A tu.
10: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
14: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de... participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
10: Veig aquí feina durante semanas, ¿eh?
14: Sí, mucha, mucha feina, sí. Es mucho, mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y bueno, es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, bueno, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
10: Doncs finalment aquest grup que anava de Sinfonía de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
15: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
10: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
15: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa. Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
10: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana, finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
15: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat, sí que en alguns moments una mica molest, ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant, però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva i ara fa molt bon clima.
10: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
15: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
10: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, havien ganes.
15: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim i, com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs, avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir. Totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... bueno, tan elaborades.
10: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval, amb el lliurament d'aquests premis de 150 euros en vals de compra.
16: Sí, correcte, hem col·laborat amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Ensenyament i hem fet aquests vals de compra també, bueno, per ser partícips d'aquest dia, d'aquest matí tan xulo.
10: Bé, les comparses, havia dificultats, a l'hora de triar quina era la millor...
16: Sí, a més, i s'han esforçat molt, eh? Aquí la gent té ganes de carnaval, és un dia familiar i, bueno, s'han esforçat en les disfresses, a la gent que hi ha participat i, bueno, al cap i a la fi és fer poble i amb els premis que hem donat, doncs, fer més poble, comprant els comerços de Sant Andreu de la Barca.
10: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de carnaval i un any més ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
17: Molt bé, feia una mica de vent, però res, Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé, perquè així refresca la ment.
10: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
17: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats, perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
10: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, havia moltes ganes, no?, de celebrar el Rei Carnestoltes, ja que el dijous Rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
17: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que estàs a l'alçada de la situació.
10: I ara aquests dies a gaudir del carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
17: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
10: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En marxa la campanya Respectant el Costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins el procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
18: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
10: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
18: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
10: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els orins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
18: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests orins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
10: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
18: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
10: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
18: un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
10: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
18: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
10: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
19: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, a la cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
10: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
19: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
10: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Hi haurà més consciència per part de la ciutadania?
19: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
10: Tenir un animal comporta també seguir uns drets...
19: I
10: una responsabilitat.
19: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
10: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
19: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
10: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
19: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
10: Finalment, quin missatge voldria donar?
19: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
10: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anio nació K-popers, son un Kim Jun-so i m'anirà. Soc en Kim Jun-so, cansa'm mirà, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 274 de K-pop History. Començarem aquesta edició actualitzant més temes K-pop de la primavera 2026 i ho farem amb el retorn del grup de noies IOI, que eren 11 noies quan van debutar en el seu moment el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles. En el seu poc temps que van estar actives, van arribar a guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. A més, membres del grup han acabat siguent solistes, com per exemple Chang'a o Chongyang de les Bushi Sonjo, i altres també han acabat sent membres de Pristin, Gugudan i Wikimiki. Ara han tret i han tornat com a nou noies a l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026. De fet, és com a celebració del seu 10è aniversari de debut, del qual ja havien tret un avançament del tema Goodbye With a Smile, que era una edició de l'any 2016. Ara les escoltarem amb el single Suddenly, en el que fan servir un synth-pop modern i la lletra hi ha participat John Somi, on en aquest cas en descobreix les emocions que tornen de cop. Porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat de les IOI Suddenly.

Escoltarem ara la novetat de Show No and Young One, subunitat dels Monsta X, que van debutar amb aquests dos membres del grup el 25 de juliol del 2023. Els trobarem des de l'Extended Play Love Me del 21 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Do You Love Me, que mostra les emocions de dues persones que s'atreuen i rebutgen mútuament mentre busquen respostes. La feta es va repetint dins de la cançó moltes vegades, si l'estima o no, Do You Love Me or Not. Porten més de 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat del Show No and Young One, Do You Love Me.

Escoltarem ara un nou tema de les Bois. 5 noies, 4 coreanes i una japonesa que van debutar el 15 de maig del 2020. Les escoltarem des del single digital YXY, que és Wish Wish Why, del 13 de maig d'aquest 2026. És un tema agradable i melòdic amb arranjaments de guitarra i bateria que sona clàssic i està pensat per al seu 6è aniversari de debut. El títol fa referència al seu fandom i les emocions compartides aquest any. Escoltem, doncs, aquesta, diguéssim, celebració de les WA YXY.

L'escoltarem des de l'estand de play Route Zero d'Hora, del 19 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Okai, que és un tema amb molta energia en el que criden a raptar les normes de la societat. Amb un videoclip amb elements de fantasia que ja porta més de 10 milions de reproduccions als seus 5 primers dies, escoltem la novetat dels Shakers, Okai.

Tenim més debuts aquest any. Ara seran les 5 noies que formen Heart of Woman, 4 coreanes i una xinesa, que ho han fet amb l'àlbum Heartbite Legacy el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Lost in Pro. Cal recordar que no és habitual un debut amb un àlbum complet, però ajuda a oferir més varietat de conceptes i música del grup, clar. Tornant al tema, ens dona una melodia pop dins d'un ritme lleuger, inspirat en el New Jack Swing de finals dels 90 i té tocs de Y2K d'inicis dels 2000. Naturalment, tot això té sons retro de guitarra i sintetitzador. La lletra parla de mantenir la pròpia identitat fins i tot en moments de crisi. De moment, el videoclip oficial porta més de 2 milions de reproduccions en 2 dies. Escoltarem en realitat la versió de la performance degut a que el videoclip oficial té algunes falles de so i que no està molt equilibrat. Escoltem, doncs, les Heart of Woman, Lost in Pro.

Ara ens escoltarem un nou treball solista de Jun Sanà, membre dels Astro, amb els que havia debutat el 23 de febrer del 2016. Ja havia debutat com a solista el 6 d'agost del 2024 amb el seu primer Sunday Play Dusk. El trobarem ara des del que és ja el seu tercer Extended Play No Reason del 20 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal I Decay Me. És la inicials de I Don't Know Me, de No Em Reconec. La lletra confessa que ell mateix tampoc es reconeix. La música era unes influències funk i hip-hop amb un baix persistent, amb tocs de metalls, que, a més, recordem que és un videoclip que porta ja més de 8 milions de reproduccions en 12 dies. Escoltem, doncs, Jun Sanà amb I Don't Know Me.

90s. Tenim novetat del grup de noies Queen's Eye, que havien debutat Sigensis el 24 d'octubre del 2022. De fet, es van reorganitzar més endavant, amb sortides i entrades. De fet, Jena va sortir el 2023 i Anna, Narin i Damin van sortir el 2025. Ara segueixen 106, 5 coreanes i una tailandesa, amb aquests canvis, com hem dit, i han tret el seu segon extended play, Prism, episodi 2, el 28 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Y2K. El tema naturalment juga amb la nostàlgia i estètica d'inicis dels anys 2000, tot i que el so és una reinterpretació d'aquella època. Porten més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial els seus primers 4 dies. Escoltem la novetat de les Queen's Eye, Y2K.

Ja tenim un nou treball dels 5 nois actuals que formen Zero Base One, que van debutar el 10 de juliol del 2023. Recordem que van començar seguint un total de 9 membres i als inicis d'aquest 2026, 4 se n'han sortit del grup en no renovar contracte. Tot i això, encara van acabar participant en el World Tour Here and Now del 25-26, que ha acabat aquest mes de març. Ara, amb la nova formació, els escoltarem des de l'escena Play Ascent del 18 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Top 5, que té un so hip-hop amb elements dels 2000. El títol de Top 5 fa referència a les 5 coses que més li agraden de la noia amb la que ha passat la nit anterior, i les anomena els seus llavis, el seu estil, els seus petons, el seu somriure, i número 1, el fet com el fa sentir. El tema ha guanyat 2 números 1 en jocs musicals al mes de maig, un Joe Champion el 27 i un M. Candon el 28. Porten més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels Zero Base One Top 5. Last night made a list of

0: feel like.
1: Els sis nois que formen Alpha Drive One, grup que ha debutat el 12 de gener d'aquest 2026, ja han tret el single d'àlbum No School Tomorrow el 26 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, OMG, que és un hip-hop R&B que combina ritmes enèrgics amb sons moderns de sintetitzador. La lletra parla de les emocions caòtiques dels adolescents comparant-les amb un clima impredictible. Amb més de 61 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 8 primers dies, escoltem aquest tema OMG, inicials de Oh My God, dels Alpha Drive One. Oh my God.

Recuperem els sis nois que formen Tuas, Tuosu, en coreà. Havien debutat a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó ho van fer el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'escena de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el que és el seu segon single, To All The Possibilities. La lletra parla de la confiança en poder adoptar qualsevol forma que la seva parella desitgi d'ells. Porten més de 5 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem els Tuas amb All The Possibilities.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 10 nois actuals que formen Treasure, grup que va debutar Signa 12 a Corea el 7 d'agost del 2020 i al Japó el 31 de març del 2021. Recordem que Mashio i Yedam van sortir del grup el 8 de novembre del 2022. Ara s'escoltarem des de la gent de Play New Wave del 1 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal, If I. Amb una base minimalista i un rap enèrgic, la lletra parla de la voluntat de superar els propis límits. Porten més de 38 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 5 primers dies. Escoltem la novetat dels Treasure, If I. What if I did?

Recuperem les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle Winter i Ning Ning, que van debutar el 17 de novembre del 2020. Ja les vàrem escoltar a l'anterior edició des de l'àlbum Lemonade, amb el single avançament World Different Animal, on els hi col·laborava G-Dragon, i amb el que ja han guanyat un Music Bank el 5 de juny. Ara escoltarem el single que dona títol a l'àlbum, Lemonade, que juga amb el concepte de si la vida et dona llimona és festa llimonada, en una metàfora de convertir els problemes en oportunitats. Tot això amb un ritme electrònic potent i refrescant. El videoclip oficial porta més de 27 milions de reproduccions els 8 primers dies. Escoltem la novetat de la ESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Anem ara amb la novetat solista de Dong Yung-bae, conegut artísticament com Taeyang, membre dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006. L'escoltarem des de l'àlbum Quintessence del 18 de maig d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Life Fast, Die Slow, que és un tema sine wave amb pop progressiu i actitud punk, on parla de perseverar enfront d'una realitat en canvi constant. El videoclip oficial porta més de 10 milions de reproduccions en dues setmanes. Escoltem la novetat de Taeyang, Life Fast, Die Slow.

Ja tenim novetat de les 6 noies actuals que formen ISNA i Xunà en Corea, 4 coreanes i 2 japoneses que van debutar el 25 de novembre del 2024. Les escoltarem des de l'Extended Play 7 de Tempo del 8 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Metronom, que és un tema de ritme house sofisticat i addictiu, on el concepte i la lletra parla de crear i seguir el propi ritme a la vida, sense dubtar, fins i tot enmig de la complexitat i caos del món. Això es veu molt evident al videoclip en el que acaba amb la figura de l'aparell aquest conegut com Metrònom, marcant el seu propi ritme. Porten més de 6 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial els 4 primers dies. Escoltem la novetat de la Xisna, Metrònom.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Jimin, que ens hem anirem. I donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans de passar a la darrera estrena, recordem que les IOI, amb les que hem començat aquesta edició amb el tema Suddenly, han guanyat un Show Music Core el 13 de juny. Ara sí, acabarem amb les 24 noies que formen Triple S, Triple S en coreà. Tot i que es fan i es desfan diferents subunitats amb votacions dels fans, ara les escoltarem al complet des de l'Extended Play Love and Pop per One de l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Baby Flower. La lletra i el concepte visual parla d'unes noies que pateixen les dificultats pròpies de l'adolescència amb un missatge d'ànim, en què totes són iguals, així que millor créixer totes juntes com flors. Tot això en una música enèrgica amb influències rock i tornada pop. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de juny, un Show Champion al 10 i un Music Bank al 12. Amb més de 32 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 12 primers dies, escoltem la novetat de les Triple S, Baby Flower.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem a Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa amb vida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa d'estiu. Avui, en el Via Directa d'estiu, parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones, que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cúrez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat a succeir els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tenis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per els aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o descens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
4: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
3: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
4: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlàvem amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
3: Aquests premis, aquests reconeixements també donen més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
4: Sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esport quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
3: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes de que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius Genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, Germán Olmos.
5: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
3: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
5: Sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
3: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
5: Sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
3: Com afronteu la propera temporada?
5: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint, i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, a veure si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la gala dels campions i campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero. Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
6: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
3: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
6: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
7: Sobretot tenim, també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
6: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
7: Com s'espera la propera temporada?
6: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
8: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
7: També està molt bé, no?, que hi hagi aquest reconeixement per l'esport femení, no?
8: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
7: ¿Com es presenta la nova temporada?
8: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
7: Ara, al novembre, la nit de l'esport local.
8: Sí, en novembre, la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente, alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Glòria Laseras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, han destacat el reconeixement del Juga Verplay rebut per l'equip a la via A femení, un guardó que premia

0: no pot fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
1: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
0: Sí, tenim de tot. Al final tenim... Aquí teníem alguns infantils, alguns cadets, ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa, es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent, i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a estar davant també.
1: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu de Barca del Descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
0: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports anglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes el segon cap de setmana de març com cada any fem nosaltres, no et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i bueno, l'any que ve tornarem, i bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
1: Està grossa, eh?
0: Bueno, ara hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
2: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
3: Molt bona, una bona temporada, com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt... i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
1: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
3: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent, i sobretot cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual cosa, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
1: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
3: És una prova, a veure si surt bé. Estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
2: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca, l'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya, l'equip més 60 ascens a la categoria, i també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
4: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría. Y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
1: Això és bo, no?, per un club com el de tenis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits, no?
4: Es muy bueno. Estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello, y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
1: Això, com afronteu la propera temporada? Com es presenta?
4: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
2: Altres entitats com el Club de Tenis Taula Barca Andreu també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també

0: del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de l'Ara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca. La gala, celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi, ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruzcurt, que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruzcurt, que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruzcurt Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada, un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana en un ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família. Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruzcurt. Aquí ja pots veure el teu nom, com estàs?
2: No, bé, molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
0: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
2: No, molt content, molt d'orgull d'això, que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat amb mi per aquest projecte.
0: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
3: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, però la paraula és orgull. Sobretot és molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
4: Sí, ja ho ha dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
0: El Gerard Martín, ja ho parlàvem l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no? Que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no? L'esforç, la perseverança, no? d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador del Barça, ho ha aconseguit, eh? Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí, no?
3: No, tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant, i jo crec que tot arribarà,
0: Gerard, pròxim somni.
2: Sí, guanyar la Champions. Sí.
0: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions algun dia amb el Barça. De moment ja té una Cruyffcourt, una pista poliesportiva, amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Xirivet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
5: Home, contents amb el camp de Sant Andreu de la Barca amb el Gerard Martí. És el camp 327 arreu del món, a 20 països. Però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp. Amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
0: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Cours, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
5: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat. Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
0: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
5: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
0: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Giribet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
6: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més Sant Andreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar doncs amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
0: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més amb un Cruyff Court amb valors, no? S'intenta fomentar uns certs valors.
6: No és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat i, com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament. Gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost per als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
0: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
6: Exacte. Ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
0: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca. També el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
6: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
0: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruyff Court, Gerard Martín, a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
7: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? Mira, un passet endavant, cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon. Res, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament. molt jove. Qui et va parlar tu de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
2: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo de quan era al Barça petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
7: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol, divertit, atacant.
2: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça i molt d'orgull.
7: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
2: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
7: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
2: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
7: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara banda color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Villarreal. Dissabte o diumenge és?
2: Dissabte.
7: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit, que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
2: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i, bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
0: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies, Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns. Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
2: Bueno, una trajectòria, això, segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'èlit, però sí, una època pues, de treballar molt durant aquests anys i bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
0: Quins són els teus primers records amb una pilota?
2: Pues quan era ben petit, me'n recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això, aquests són els meus primers records.
0: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
2: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
0: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
2: Sí, sabia que els hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
0: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
2: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap, inclús quan era primària o així, o a principis de secundària ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
0: Estàs en el primer equip del Barça, ara si et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
2: Sí, com, suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
0: que arribar al primer equip i haver-se consolidat en el primer equip, no?
2: Sí, sí, sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
0: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del, del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
2: Sí, sí, jo crec que és un plus, sempre al final sentir-te d'un lloc on que ets del lloc on estàs jugant, pues al final sempre és un extra per jugar.
0: Lateral, central, on et sents més còmode?
2: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i, bueno, on faci falta jugaré.
0: De davanter? Vas marcar un gol amb el Barça.
2: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter...
0: Qualsevol lloc on l'entrenador et posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
2: Clar, al final, per un jugador, el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat, i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no passa res.
0: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits, excepte un, i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
2: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
0: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
2: Pues la veritat que aquell Barça B teníem molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
0: Venies del Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar el Barça o no? Encara no s'havia parlat res.
2: No, en aquella època encara quedava molt lluny.
0: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
2: Sí. Sí,
0: que és un dels teus referents, no?
2: Sí, sempre ha sigut el meu referent. Quan era petit jo hi veia el Barça, pues sempre em fixava en ell també per la posició, o sigui que sí.
0: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat en aquest cas a Gerard Martín al Hansi Flick?
2: Què m'ha portat ell a mi?
0: Sí.
2: Pues la veritat que molt, perquè o sigui, el futbolista que sóc ara, en part, pues, també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
0: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
2: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
0: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit?
2: No,
0: o has arribat on has arribat?
2: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
0: En quin moment te n'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
2: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues et coneix més, et para més, i sí, així.
0: Com ho portes?
2: No, bé, perquè al final pues, la gent sí, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues, que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, pues això per un és gratificant.
0: No sé si en aquests moments quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
2: Sí, de fet jo quan era petit no sé d'on tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguirien no sé com i sí, clar, molt content.
0: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València, suposo que és una data que ja tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
2: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per, com dius tu, el debut, i a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
9: I amb victòria, crec sí, que va guanyar aquell partit, sí, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer. I després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
2: Sí, perquè en aquell moment pues, va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits però guanyaria més i que m'havia de quedar amb això.
9: Clar, sou una plantilla molt jove.
2: Sí, molt, molt jove.
9: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
2: Semblo estar gran, quasi.
9: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
2: Clar, comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
9: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i sobretot amb molt de talent.
2: Sí, aquest vestuari jove, doncs... Pues... ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot i és positiu per nosaltres.
9: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
2: No, amb el
9: vestidor.
2: El Cubarsí, el Bernal, tots aquests joves que...
9: Gent tranquil·la, no?
2: Sí.
9: Suposo com el teu caràcter, sí. No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? Del focus mediàtic, no? De què suposa jugar en el Barça?
2: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins del camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
9: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? No sé, música, lectura, cinema, sèries...
2: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
9: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
2: No, intento no mirar gaire cosa. Sí que és cert que amb les xarxes... és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa i més després d'un partit i estar tranquil.
9: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
2: bueno, no, intento sempre, encara que guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
9: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
2: sí.
9: Però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
2: Sí, sí, sí, de ben petit ja... vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
9: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
2: Sí, sí, sí, sí, clar.
9: I a més a Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruz Curt, que, sí. que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruz Curt Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
2: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
9: En la Cruz Curt jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia a ser Gerard Martín?
2: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important i això, que gaudeixin molt.
9: I a més ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del Barça, sí. com és Cruyff. No el vas veure jugar,
2: no.
9: Com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ell aportava, no? Sobretot en el futbol, no?
2: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes i al final això, molt orgull de que la Cruyff Cup porti el meu nom
10: molt content.
0: I a més s'ha associat, diguéssim, a la Cruz Curt, a la Fundació Cruyff, sí, que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia vull dir que trobar...
10: Sí, espero que sí.
0: No, segurament que sí, no?
10: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
0: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
10: Uau, em posaré molt content.
0: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
10: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
0: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
10: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons, alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
0: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
10: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
0: Motivadora, eh?
10: Sí.
0: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola, eh?
10: Clar,
0: vull
10: sí,
0: que,
10: sí.
0: Per tant, aquí, a gent Barça, eh? Com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga... Potser aquí faltaria una Champions, no?
10: Sí, clar, clar, evidentment que vull guanyar... Bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
0: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus triomfs esportius, quin missatge els hi donaries?
10: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
0: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
10: Gràcies.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Hem començat parlant de la gala dels campions i les campiones de Sant Andreu de la Barca i ara, a continuació, recordem el reportatge de la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, que es va celebrar el dia 21 de novembre en el Teatre Núria Espert. El Teatre Núria Espert ha acollit la 27a edició dels Premis de l'Esport Local, marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu de la Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esports individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Gloria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via dificultat D13-D14, Andrei Tuling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tania Álvarez, tricampiona d'Europa de P Supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al Centre Excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva, o al Gimnàs d'Otxan o al Club de Tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història, o l'equip Genuïns del Club de Futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Ethan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el gimnàstic Club Sabarca ha ofert una actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Girivet i el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
11: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut, diguéssim, molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení, l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales, sincerament, que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
0: Regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
12: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no?, una potència esportiva a la comarca. La veritat és que ha estat una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
0: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
13: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con el equipo femenino, y además eso es un orgullo, que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
0: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem en Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club. Què representa per vosaltres avui ser reconeguts com a millor entitat?
14: Bueno, la veritat és que molt, perquè portem unes temporades en les que s'està treballant molt bé des de bueno, tota la part tècnica i totes les gimnastes, i aquest reconeixement pues, és molt important per tots nosaltres.
0: Aquesta temporada ha estat brutal, no?, per vosaltres?
15: Sí, la veritat que tant esportivament com a nivell de club el creixement ha estat bastant notable i, bueno, realment és la conseqüència directa del treball diari i de l'esforç i tota la il·lusió que s'hi posa dia a dia.
0: També heu tingut avui representació en el pòdium dels millors esportistes, també aquesta excel·lent actuació que també heu fet en aquesta gala.
14: Sí, sí, la veritat és que l'actuació ha estat magnífica i després per part de les nominades, tant la Marta com la Glòria, les dues mereixien estar aquí i han fet una supertemporada, per tant.
0: Un dels èxits esportius, diguéssim, d'aquesta temporada del Sabarca Gimnàstic Club és el fet de l'ascens a la tercera divisió de la Lliga Iberdrola. Què representa per un club com el de Sant Andreu de la Barca que pugui participar en aquesta Lliga?
15: La veritat que és un repte molt important per nosaltres, intentar competir a nivell estatal, i les noies han de tenir també un objectiu més enllà del que és fer esport setmanal i tal.
0: Teniu sostre vosaltres, sostre en el club, o teniu somnis?
14: Sí, i tant. Tenim el somni de, pues, lo primer, de continuar la Lliga, de mantenir aquesta tercera divisió i, si es pot, pues, mica en mica, anar escalant a la segona i algun dia a la primera divisió.
0: Bé, estem amb Pau Caballero, millor esportista absolut masculí en esports col·lectiu del Club de Bàsquet Sant Andreu. Bé, Pau, com valores aquesta victòria, aquest triomf, aquest premi?
16: Bueno, valoro que podria haver vingut qualsevol del meu equip, perquè ha sigut un any difícil, perquè estem lluitant per no descendre, perdó. I els moments difícils és quan es valora també l'esforç col·lectiu, i valoraria que aquest premi sigués per qualsevol del meu equip. O sigui que estic content per el premi, però el comparteixo més.
0: Gràcies. Glòria Las Heras, eres millor esportista femenina infantil del Sabarca Gimnàstic Club. Bé, has fet una gran temporada i finalment s'ha reconegut amb aquest premi. Glòria, com ho valores?
17: Pues no, és que és molt emocionant perquè ha estat una temporada molt bona, que la he gaudit molt, i jo crec que tot l'esforç que porto fent durant molts anys s'ha vist aquesta temporada, i espero que segueixi així i estic molt contenta.
0: Tens algun somni?
17: Bueno, somni, pues, com tothom, arribar a unes Olimpiades, per exemple, però bueno, s'està treballant.
0: Pot arribar, no?
17: Difícil, però sí, s'intenta.
0: En categoria infantil femenina, la millor esportista en categoria d'esports col·lectius, Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu de la Barca. Bé, Maya, com valores aquest premi?
18: Agraeixo molt al club que m'ha ajudat i tot aquest esforç que he estat fent durant aquestes darreres temporades, tant meu com part del com el meu equip, ha resultat en aquest premi, i l'agraeixo molt.
0: Destacant que ets una jugadora molt polivalent i sobretot golejadora, no?
18: Sí, la veritat és que quan l'equip em necessita, doncs jo estic allà, però sí que és veritat que com som una pinya, doncs estem totes amb totes, i això doncs ha afavorit molts bons resultats.
0: Felicitats.
18: Gràcies.
0: Carlos Folgoso, millor esportista masculí infantil de l'Associació de Patinatge Artístic. Carlos, déu-n'hi-do la temporada que has fet. Finalment s'ha reconegut amb aquest premi com a millor esportista.
19: Gràcies.
0: Com ho valores?
19: Doncs jo estic bé, estic content, estic orgullós, i em sento bé amb tot el que he fet en poc temps.
0: En poc temps i guanyant molts campionats.
19: Sí, he participat a dos campionats de Catalunya, de parelles i d'individual, i d'Espanya de parelles.
0: Significa per tu el patinatge artístic?
19: Molt, la veritat, molt, perquè és un esport que li tens que posar molt de temps i dedicació, i a part és molt...
0: Fa molt que t'hi dediques? El patinatge artístic? Fa molts anys que t'hi dediques, el patinatge artístic?
19: Fa un any i cinc mesos.
0: En un any i cinc mesos has aconseguit tot això?
19: Més o menys, sí, aproximadament.
0: Unai Acevedo, millor esportista absolut masculí d'esports individual del Club d'Atletisme Sant Andreu. Bé, com valores aquest triomf, aquest reconeixement avui que t'ha donat Sant Andreu de la Barca?
20: Bueno, doncs agraeix molt, perquè al final són moltes hores a la pista, molt esforç, i veure que recompensa tant a la pista com fora d'ella, s'agraeix bastant.
0: A més, llançament, tanques, decatló, vull dir, un atleta total, no?
20: Sí, una miqueta de tot, m'agrada així fer una mica de tot, no quedar-me només amb una prova, i sí, m'ho passo molt bé.
0: Unai, quant de temps portes practicant l'atletisme?
20: Bueno, jo des dels 4 anys, però bueno, el 2020 vaig deixar un temps i vaig tornar l'any passat, o sigui que...
0: T'has tornat amb força, no?
20: Sí, a tope.
0: A qui dediques?
20: Bueno, als meus pares, a l'entrenador, als meus companys, que al final també són un gran recolzament, i res, a tot el que m'ha acompanyat en aquest camí.
0: El Club d'Atletisme Sant Andreu Barca també ha tingut un altre reconeixement. Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina, finalista catalana dels 100 i dels 400 metres. Diuen que ets una de les velocistes amb més projecció del Club d'Atletisme Sant Andreu Barca. Andrea, és veritat això?
21: Bueno, no sé, espero que sí, si ho han dit ells.
0: Com et sents després d'aquesta victòria, d'aquest premi, d'aquest reconeixement?
21: Supercontenta, és un xut de motivació bestial, i bueno, espero assolir bé les expectatives que té el club sobre mi i arribar allà on em proposi.
0: Quant de temps portes practicant atletisme?
21: Doncs porto, no sé si tenia 10 anys, em sembla, i em vaig enamorar, vaig provar molts esports, però aquest em va captar al 100%.
0: Per què?
21: No sé, m'agrada com millorar cada dia, i hi ha molts aspectes a millorar, i mai se t'acaben els reptes, és el que més m'agrada.
0: Un esport, en aquest cas, individual, no? Això també ajuda, doncs, a preparar-te mentalment?
21: Bueno, sí que hi ha un treball individual, sobretot a la competició, però jo sempre dic que és un esport supercol·lectiu. Jo mai entreno sola, els meus pares m'acompanyen a tots llocs, els meus companys d'entreno són per mi com una família, els veig més que qualsevol persona, i els valoro moltíssim.
0: Felicitats.
21: Moltes gràcies.
0: Conversant amb algun dels guardonats de la nit a l'esport de Sant Andreu de la Barca de la temporada 2024-2025, Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, millor esportista masculí infantil. Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, millor esportista femenina infantil. Unai Acevedo, del Club d'Atletisme, millor esportista absolut masculí. I Andrea Delgado, millor esportista absoluta femenina del Club d'Atletisme. Iker Crespo, del Club del Futbol Sala Sant Andreu, millor esportista masculí infantil. I Maya Vico, la millor esportista femenina infantil del Club de Futbol Sala Sant Andreu, del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Pau Caballero, millor esportista absolut femení, i Laia Royo, de la mateixa entitat, millor esportista absoluta femenina. L'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó al millor equip col·lectiu ha recaigut en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca. Tota la informació disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
8: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus, entrevistant els portaveus dels partits polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui ens acompanya Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, per analitzar aquest darrer any de legislatura, els 3 anys de legislatura, i també amb una mirada posada a les eleccions del 2027. Felipe del Val, molt bon dia.
1: Bon dia, Jordi, a ti y a todo nuestro público querido de Radio Sant Andreu, la ràdio que t'escucha.
0: Estem fent balanç aquests dies amb els diferents portaveus. Primer de tot, com valora aquest darrer any polític, que està a punt de finalitzar, com el valora des de Som Sant Andreu?
1: Estos 3 años.
0: El último año.
1: Bueno, el último año para nosotros ha sido de descubrimiento. Ha sido un año de mucho aprendizaje, no tanto como el primero y el segundo, donde aprendimos, pero muy a saco, como se dice, ¿no? Íbamos a los plenos, escuchábamos a personas, a compañeros como Juan Pablo Beas, Isabel, Sonia, que ya tienen un recorrido político, y claro, esto nos hacía absorber, éramos como esponja. El tercer año sí que ha sido un año un poco más, diríamos, diferente, un poco más especial, un poco más de pisar suelo, darnos cuenta de lo que es un consistorio, de lo que es un pleno, de lo que es una moción que se cumple pero no se ejecuta, de presupuestos. Nosotros el primero, segundo año apoyamos totalmente el presupuesto que planteaba el equipo de gobierno, y este ya tercer año, el segundo año dudamos, pero el tercer año ya dijimos definitivamente no. Nosotros vamos a priorizar, es un presupuesto donde tú consideras si se prioriza o no se priorizan determinados aspectos importantes para nuestro municipio.
0: Han passat 3 anys des de l'inici del mandat, 3 anys de l'inici de la legislatura. Quan mira enrere, quin balanç fa d'aquests 3 anys? Perquè sí, ara ha definit, no?, el segon any. El primer era la posada en contacte, no?
1: Sí, sí, y además que el primero era como ese enamoramiento entre novios, ¿no? O sea, ves a un equipo nuevo, un equipo, el de equipo de FEN, con un liderazgo de Marjorie Bear, y estás entusiasmado porque éramos prácticamente, ellos estaban en la oposición, pasaron a ser gobierno, era la primera vez, yo entraba por primera vagada, y bien. Entonces, de repente, pues te das cuenta que sí, como el primer noviazgo, ese primer año de noviazgo, ese primer año de enamoramiento, apoyas y dices, sí, vamos a hacer esto, aquello, vamos a apoyar en todo, vamos, los murales, sí, y tal, pero ya empieza a ver la realidad. Las hormonas bajan, la bioquímica a nivel médico se regula, y entonces ya ahora en estos 3 años haríamos un balance y diríamos que ha sido insuficiente. Sinceramente. Ha sido insuficiente por parte del equipo de gobierno. Esto, básicamente, creemos que San Andrés Abarca, este equipo de gobierno, ha perdido oportunidades. Lo estamos viendo. Planes ha aprovechado. Ojo, siempre diré que es un equipo de gobierno que ha trabajado. los proyectos de Ana Serra, los proyectos de Andreu Millán, los proyectos de del deporte. Vemos como el alcalde se ha esmerado, y es lógicamente la parte deportiva, pero hay proyectos que han pasado y que se han dejado pasar, y retraso en proyectos relevantes, y sobre todo yo creo que una gestión más centrada en el día a día, no a un futuro. O sea, hablábamos de proyectos y proyectos, y claro, tenemos que centrarnos. Yo recuerdo, Jordi, cuando mi campaña en el 2023 era una sonrisa con Felipe, queríamos... yo quería odontólogos municipales, lo que estaba haciendo Ada Colau en aquel entonces, y devolver la sonrisa, no solamente emocional, sino la sonrisa física a nuestros habitantes, ¿no? Para mí la salud bucal es muy importante, es parte del sistema digestivo, es parte del sistema digestivo, forma parte de la microbiota, forma parte de las defensas, y eso. Pero hay proyectos que tú dices, no, no hay presupuesto, no lo puedo hacer ahora, lo haré en un futuro, perfecto. Pero cuando tú estableces proyectos y proyectos, y hay tantos proyectos en planificación, pero pocos en ejecución, o no sabremos cuándo se van a ejecutar, te hacen dudar.
0: ¿Quién considera que ha estat el principal encert de Som Sant Andreu durant l'últim any o durant els últims tres anys?
1: ¿El último?
0: ¿El último año o...?
1: No, el principal no...
0: Acierto.
1: Ser nosotros mismos, seguir siendo nosotros. Es que no ha habido un cambio. Nos repetimos en el sentido de que seguimos siendo municipalistas. Nuestras 18, 19 mociones, la mayoría aprobadas por unanimidad, han sido para el municipio, pensando en el municipio, en nuestra gente mayor, en nuestros jóvenes, en la calidad de vida, la accesibilidad de nuestra gente en el municipio, calles que sean accesibles, los bucles auditivos, los pictogramas, en fin, todo dirigido a nuestra gente, porque es que son, no hacemos una política distinta, y nuestra dicen no saben de política. Claro que a lo mejor de esta política no sabemos de la política cercana de nuestra gente, y yo de gente sé mucho.
0: ¿Creu que avui en dia Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys?
1: No.
0: ¿Per
1: qué? Te lo digo con el corazón, no. No, porque estoy viendo las mismas respuestas, las caras tristes de mucha gente. Veo que vas a la calle. Es que, Jordi, yo soy ciudadano de a pie. Yo voy de mi casa a mi trabajo, al ambulatorio, andando. Y te encuentras 4 o 5 vecinos en la calle cada día que te dicen, el centro comercial, la parte de Capravo está abandonada, es la parte de Corbera, que linda con San Andrés de la Barca, hay un problema peatonal, hay un problema de calle, la inseguridad. Esta mañana yo venía de guardia de San Vicente, y bajo del tren y me encuentro los efectivos, los policiales, tal, en la Sardana. Habían en la mañana, no sé si es un atraco, no lo sé a ciencia cierta, pero hubo una discusión entre un cliente y una propietaria de un bar. Esto, después seguí cruzando para ir a mi casa y me encuentro muebles y muebles, y el olor de contenedores, el olor ya... No es que dejen el residuo o el material, es que ya olía mal, de días sin limpieza. Sumado al verano, dices que la sensación es de abandono. Y después hay un mural precioso, que es lo que yo voté por, aprobé ese presupuesto para murales. Pero en murales que no tenemos un retorno turístico, no hay un retorno de que nos digan, bueno, vamos a seguir una campaña de visita a los murales. Se ha quedado ahí. Para mí es un mural que claro, lo está tapando un poco la no sé cómo se llama esto, la hierba que crece y tal, y en un solar también abandonado. Entonces, es verdad que la parte privada tiene competencia, la parte privada, pero el ayuntamiento puede exigirle a esa parte privada, oye, cuida esto porque si no vas a tener una multa.
0: ¿Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca? ¿Y quiénes son las asignaturas pendientes de Sant Andreu de la Barca?
1: Las asignaturas pendientes, yo creo que importante que escuchemos todos los grupos políticos, hagamos, y lo dije en un pleno anterior, escucha activa. Escucha activa no quiere decir escucha y ve corriendo a solucionar. No, escucha activa es escuchar de verdad, con empatía, con un trasfondo importante de lo que es la escucha, y actuar en base a lo que te van diciendo, no corriendo, no deprisa, sino de una manera de organizada. Nosotros, ¿sabes lo que pasa también, Jordi? Que los médicos tenemos en nuestra estructura cerebral organizativa, tenemos como diagramas. Nos lo enseñan desde la facultad, lo aprendemos, también viene innato, pero en la facultad nos enseñan a priorizar. Paciente que llega con un dolor abdominal, ¿qué pasa? Descarta lo que puede haber en el abdomen, en la barriguita. Descartando eso, ya empieza con tratamiento. ¿El tratamiento soluciona? O sea, sí, a las 24 horas no soluciona, busca una alternativa. Y eso es lo que hace diferente la gestión de SOM, por ejemplo. Nosotros siempre hemos sido una oposición constructiva, una oposición proactiva, resolutiva, pero lógicamente ya el tercer año, ya con los presupuestos, modificaciones, está bien que haya modificaciones presupuestarias, como yo solo dije a María Antonia Borbón, ahí está bien, pero que si hay municipios que tienen 7 o 6 en un año, pero es que nosotros es prácticamente una cada mes. Entonces, bueno, mira, vamos a ver qué está pasando con los presupuestos, ¿no? Y sobre todo, priorizar. Nosotros ahora necesitamos es parques. Quiero saber los parques, porque es que yo estoy yendo a los parques y me esperaba, a lo mejor mi expectativa de parque era otra. No quería los parques, a lo mejor de Walt Disney o de parques de estos maravillosos que hay en la costa de España, ¿no? De acuáticos. Pero sí, unos parques, es que yo digo, bueno, vamos a esperar los parques, pero es que estamos en el 26-27. Es que no nos damos cuenta, Jordi, que termina el periodo estival y ya en septiembre, octubre, noviembre, esto va a ser muy rápido, viene Navidad y ya empezamos con lo que nombra mucho el equipo de gobierno. El señor alcalde habla de siempre, lleva toda la temporada diciendo, estamos ya en preselecciones. ¿Cómo se nota que estamos en elecciones? Pues yo no estoy todavía en elecciones, yo estoy en modo todavía, en modo avión en ese sentido. Sigo escuchando, haciendo esto, y te lo puedo asegurar por lo que más quiero en la vida. Es decir, sigues trabajando, pero en ningún momento yo no estoy pensando, es que no sé ni siquiera, ya te dije, yo no quiero poner ningún cartel. No quiero alguna valla que me... Mira, que sigue la valla esa, que se lo agradezco a quien la haya regalado, porque todavía sigue la valla ahí puesta en la gasolinera y no sé si hay otra valla por ahí, pero bueno.
0: Aquesta és una qüestió que ja ens va comentar fa uns mesos a l'espai de portaveus, però li preguntava abans també de quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca com a ciutat.
1: Bueno, su gente. Lo primero que tiene Sant Andreu de la Barca es su gentilicio, su población. Tenemos que reforzar esto, tenemos que ayudar a la gente a conseguir sus metas, a que no se nos deprima, a que no pierda la ilusión. Te estoy hablando, si tú recuperas una entrevista mía hace 3 años, yo te decía, he perdido, yo no estaba en contra de Ana Alba, porque yo quería estar en la lista, vamos a estar claro, yo no soy socialista, pero yo quería estar dentro de la lista de Ana Alba, porque siempre apoyé al doctor Llorca, y eso que quede muy claro para todo el mundo, que se entere toda España, como dice la Lola Lolis León. Yo quería ayudar por dentro. Es decir, siempre había pedido estar número 15, número 16, número 17, y esto es testigo todo el mundo. Los medios, nunca yo pedí y me ofrecieron estar más abajo en la lista para entrar. No, porque lo mío es mi pediatría, está. Mi medicina es vital para mí. Pero cuando... ya estaba Ana Alba, yo dije, bueno, mira, vamos, una mujer alcaldesa, perfecto. Y vamos a... Yo quise estar... Ana tenía otro concepto de lista, que no es ni bueno ni malo, era su concepto. Yo lo entendí, respeté y dije, bueno, ya que no tengo esta opción, pues tengo otra opción, hago SOM. Y SOM surgió por eso. Y yo recuerdo, hace 3 años decía, surge porque yo tengo mi consulta, yo veo 40 pacientes día. Y yo veía familias tristes, familias que yo decía, esto ya no es por la pandemia, esto es un efecto que viene ya en todos los municipios, pero aquí en San Andreu de la Barca, que es donde vivimos, me interesa muchísimo qué está pasando. Y por eso es que yo quería una regiduría de familia, quitar algunas regidurías y decir, mira, voy a enfocar todo en familia. Familia va a juventud, familia va a trabajo social, trabajando mucho con trabajo social, trabajando mucho con educación. Y esto era mi objetivo. Y sigue siendo mi objetivo. La familia es fundamental. Y la familia está quebrantada por la crisis económica, por la crisis social, y por, lógicamente, la inmediatez de los medios de comunicación, de las redes, de los móviles, de las tablets, que ya todo el grupo familiar tiene un nuevo elemento que es un móvil, es parte de la familia. ¿Qué heredará? Pues no se sabe.
0: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quins d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent? Aquests que hem comentat, seguretat, civisme, neteja, habitatge...
1: Yo creo que todas, estamos hablando de lo que...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyor alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de curós i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca el rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu de la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval, la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equip o cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre hi havia algú que deia «Escolta, que em falta una part!» Però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta al vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi de l'AMPA, de l'escola Can Salvi.
1: Bé, explica una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de cubo de rubi i anem pues, tota l'escola, els pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, van entre tots els pares vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del club de Rubik, eh?
4: Sí, super... Tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Nosaltres som Anna Vesga i Lucía Sevilla i som de l'Esplai Pingüí, de la secció de joves.
1: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig Pingüí Pizza.
3: Sí, els monitors som cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de Pisa.
4: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
1: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
3: Escollir-la en el complicat ha ser fer-la.
1: O sigui, com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure.
3: Com no l'hem fet? O sigui,
1: com no l'heu fet?
3: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
1: Han quedat perfectes, eh?
3: I la veritat que estem molt orgulloses.
1: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
4: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
1: Moltes ganes havia, no?
4: Moltíssimes.
3: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua.
4: Per bé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
3: Sí, sí.
1: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
5: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
1: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
5: Sí.
1: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
4: Una mica, una mica.
1: Què és el que més us ha costat?
4: Enganxar les finestres.
1: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxi, no? Aquestes finestres de la torre.
4: Clar.
1: Què espereu d'aquesta rua?
5: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
6: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
6: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
1: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
6: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro va també amb uns quants ulls.
1: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
6: Sí, tant.
1: Quanta gent sou avui aquí?
6: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
1: 150 porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
6: Més o menys, sí.
1: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
6: De guanyar, suposadament.
7: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
1: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
7: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
1: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres, heu portat molt de temps preparant-les o no?
7: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i el fem nosaltres tot.
1: Us ho heu posat bé fent aquestes disfresses?
7: I tant, sí, sí, ens ho passam superbé.
1: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
7: Bueno, això la regidora, que és té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots pues, vam decidir de fer aquest estat.
1: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
8: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La Medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados, cogió un escudo y reflejó la Medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
1: Y a partir de aquí la disfresa de hoy, ¿eh? A Gaudí, ¿eh?
8: Ah, sí, han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
9: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
9: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
1: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
9: Em pega molt.
1: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
9: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
1: De fet, sou molt visibles, amb la disfressa que heu preparat.
9: I a mi que se'n veu, imagina't.
1: Què espereu d'aquesta rua?
9: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, bueno, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
1: acabaran aquests 100 dàlmates. Són 100 o no? Són 101 o no?
9: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
1: Gràcies.
9: No, res.
10: Soc Rosi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
1: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rosi, de què aneu? Doncs
10: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any es fem el disfress.
1: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
10: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
1: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
10: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
1: S'ho ha passat molt bé, no?
10: Molt bé, molt bé. Hem de gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
11: Mi nombre es Elena Trandafil, soy la presidenta del Ángel Guimerá, del AFA del Ángel Guimerá.
1: Bé, explica'ns de què no heu disfressat avui en aquesta rua de carnaval.
11: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole del Ángel Guimerá y por este motivo hemos elegido este disfraz.
1: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no?
11: De celebració, sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
1: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerá i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
11: Sí.
1: Què espereu de la rua d'avui?
11: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
12: En Gracia Serrano Moreno y son del Casal de Dones del Palau.
1: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
12: Sí, com fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
1: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
12: També, acompanyant-lo.
1: Amb el nas taronja, no?
12: També.
1: La bufanda?
12: Tot, com el muñeco, igual.
1: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
12: Moltes hores de treball.
1: I a gaudir avui, no?
12: A gaudir, clar.
1: Què espereu avui?
12: Si el vent no es vola al cap del nino...
1: Bueno, si vola al cap del nino, com a mi esteu vosaltres, no?
12: També. Posarem alguna.
1: Què espereu avui? Un dia com avui?
12: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
1: Gràcies.
12: A tu.
1: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
13: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
1: He hecho aquí feina durante semanas, ¿eh?
13: Sí, mucha feina, sí. Es mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y bueno, es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias, que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, bueno, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
1: Doncs finalment aquest grup que anava de Sinfonía de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
14: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
1: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
14: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. Tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
1: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana. Finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
14: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat. Sí que en alguns moments una mica molest. Ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant. Però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva i ara fa molt bon clima.
1: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
14: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
1: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, hi havia ganes.
14: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim i, com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs, avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... Bueno, tan elaborades.
1: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval amb el lliurament d'aquests premis de 150 euros amb vals de compra.
15: Sí, correcte, hem col·laborat amb l'Ajuntament i amb la Regidoria d'Ensenyament i hem fet aquests vals de compra també, bueno, per ser partícips d'aquest dia, d'aquest matí tan xulo.
1: Bé, les comparses, havia dificultats a l'hora de triar quina era la millor...
15: Sí, a més, i s'han esforçat molt, eh? Aquí la gent té ganes de carnaval, és un dia familiar i, bueno, s'han esforçat en les disfresses, a la gent que hi ha participat i, bueno, al cap i a la fi és fer poble i amb els premis que hem donat, doncs, fer més poble, comprant els comerços de Sant Andreu de la Barca.
1: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de carnaval. I un any més ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
16: Molt bé, feia una mica de vent, però res, eh? Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé perquè així refresca la ment.
1: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
16: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
1: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, hi havia moltes ganes, no?, de celebrar el rei Carnestoltes, ja que el dijous rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
16: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que estàs a l'alçada de la situació.
1: I ara aquests dies a gaudir del carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
16: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
1: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal, que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels urins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
17: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb el benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, urins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
1: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
17: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la Regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència i el respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
17: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins, que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui, perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
17: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança de civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
18: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
17: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
18: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte a no costa incomplir, sí, estan situats en fanals.
17: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
18: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
19: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui, són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no? D'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els orins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
18: Una campanya que també inclourà, doncs, inclou també dispensadors de bosses?
19: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
18: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
19: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
18: Tenir un animal comporta també seguir uns drets
19: i
18: una responsabilitat. Correcte,
19: unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà, pues, tacat o envellit a causa de que deixem les nostres les miccions dels nostres animals.
18: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
19: Sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames: mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la bosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta, doncs, de consciència familiar, no?
18: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
19: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les minideixalleries de que censin els gossos, perquè, a més, si el perds, si el tens xipat i censat, el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
18: Finalment, quin missatge voldria donar?
19: Doncs, a veure, consciència. Consciència, i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net, i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Durmó a les vies de so i, qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important, el dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com va aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anem veient.
2: Segurament,
0: abans
2: sí.
0: I durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmán González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer, esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l en vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales, ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, eh? No n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía Deluxe, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que em ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que els records, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics diuen no, no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem, i per tant la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se,

0: Per tant, inevitablement, tard o d'hora, haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
1: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
0: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient. Cal tenir doncs, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses de les que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
1: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
0: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser, i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus, perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la podem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudant a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no em vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
1: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
0: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal... em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció a les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa

0: bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
1: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
0: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
1: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies. Fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs pues bé, aquí superant la calor com tots.
1: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
1: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
1: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar, i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, de Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el Fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anuli l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar a una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules, pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui, doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus, pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant, que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine, pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? Ha fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
4: Sí, jo és que et diria que només quan vaig això, o al cine, o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara m'han fet venir moltes ganes, Judit?
4: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano, perquè a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
4: Visca.
1: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens ha viatjat en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar a estar aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals a l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridaçant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia en més la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques, com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també poguessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va doncs, assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transsexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena doncs, tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt, molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes, moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què els va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè és un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que heu dit de premis, també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat, de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys. I, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal. O també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària. Bé, això, la qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats. Però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat pública a aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.